0: de la nueva canción de Taylor Swift que acaba de ser publicada a lo nuevo de Madonna que ha presentado Confessions en un concierto sorpresa en Times Square.
1: La cantante apareció anoche en el balcón de una de las pantallas del Times Square y cantó algunos de los adelantos de su nuevo trabajo. Recuperó también algunos de sus clásicos, ¿eh? Y empezó con este tema que estamos escuchando que se llama I Feel So Free. Es el 15º disco de la cantante, una secuela de Confessions on a Dance Floor que se publicó en 2005. 11 años después, el próximo 3 de julio se presentará su nuevo trabajo. Y ahora vamos a escuchar... Bring Your Love, que es la canción en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter, una canción que ya adelantaron en el Coachella y que también la llevó anoche a la mítica plaza. Juntas han reinterpretado Get Together, un tema de hace más de 20 años. Esta actuación de Madonna fue el pistoletazo de salida a las celebraciones por el mes del orgullo y de hecho forma parte de una colaboración con la app de citas, que incluso ha cambiado su icono por el rosa por la portada del álbum de Madonna.
0: Oye, para que no todo sea música, también hay novedades del mundo de la cultura. Carmen Machi ha sido distinguida con el Premio Nacional de Cinematografía de 2026.
1: Sí, el jurado la ha elegido por ser una de las actrices de comedia más importantes del cine español.
2: Emma, hijo mío, tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes venir abajo, que tienes que seguir como siempre, haciendo reír a todo el mundo. ¡Os quiero mucho!
1: A la actriz le ha pillado trabajando en la segunda temporada de Celeste, la serie de Diego San José, la que hace de Sara Santano. Pero es imposible olvidar su papel de Aída en la serie Aída.
3: Me encontré con los señores de Mediaset y les dije que vamos a hacer una película de Aída, ¿qué os parece? Porque ya puestos, evidentemente, dices, pues una película, una serie no me voy a poner a hacer ahora de Aída. La razón básica de hacer Aída es... un regalo al cariño inmenso
4: totalmente,
3: de tantos años, de una manera tan increíble que ha habido en España, por supuesto, pero no solo en España.
1: Y como ya sabemos, hace unos meses se estrenó Ida y Vuelta, la película de la serie. Y en enero, Machi estuvo en La Ventana, donde la acabamos de escuchar, donde contó que hacer esta peli fue idea suya. El jurado ha destacado que es una trabajadora incansable en cine, teatro y televisión y que representa los valores de una mujer actual fuerte e independiente. Machi, además, es ganadora de un Goya y tiene una larga trayectoria, pero todo el mundo la recuerda especialmente pues, por su mítico papel en Ida.
0: Sí, también por su papel, sobre todo, interpretando obras de teatro. Gracias, Irene. Ahora Sampe con los sonidos del deporte. Sampe, ¿por dónde empezamos?
5: ¿Cómo vas a echar de menos las elecciones a la presidencia del Madrid, eh?
0: La verdad que sí, ¿eh?
5: Entramos ya en la recta final y sigue cada candidato rellenando su propio álbum y de paso con el intercambio de ataques. Florentino Pérez anunciaba anoche en el programa Horizonte que va a pagar la cláusula de 15 millones de Mourinho, desveló el fichaje de Dumfries, adelantó que el próximo martes va a hacer una oferta de 150 millones por un crack mundial que no es Olise y que no juega en la Premier y atizó de paso a Enrique Riquelme por lo de Haaland.
6: Todos lo han desmentido, debe ser que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid y no quiero gente que destabilice el club. Que dice este señor que habla con Haaland y luego dice el padre de Haaland que es mentira, dice la representante de Haaland que es mentira, dice el club, el City, que es mentira. ¿Cómo se puede decir un nombre y no haber hablado con nadie?
5: Y en su caso, pues Enrique Riquelme sumó a su causa a otras dos leyendas que no terminaron bien en su día con Florentino, como son Del Bosque y Casillas. Y en el diario AS se reafirmó en lo de Haaland y Rodri.
7: Recordad con Figo que salió hasta el mismo Figo. Esto es parte del fútbol, proteger al jugador. Habíamos hablado antes y hemos hablado estos días, tanto con Pablo, que es el representante de Rodri, una conversación muy fluida. Son circunstancias diferentes la de Rodri que la de Haaland. Hay que hablar con el City y tenemos máximo respeto al club y a partir de ahí nos ponemos a trabajar en ese lado. Si soy presidente del Real Madrid, estos dos jugadores jugarán en el Real Madrid.
5: En lo deportivo empató 1-1 la selección española con Irak en el amistoso de anoche. Francia perdió 1-2 con Costa de Marfil, también el miércoles Holanda con Argelia y a estas alturas el seleccionador lo considera normal. Luis de la Fuente.
8: Todos estamos en esa fase. Países Bajos también ha perdido. Estamos todos en la fase de que los jugadores se adapten un poco a esta...
5: Y hoy otra cita, quinto y decisivo partido de clasificación para el Mundial Femenino, 9 de la noche, España-Inglaterra en Son Moix a las 9:10 en Carrusel Deportivo.
0: Hasta luego, Sampe.
5: Chao.
0: Avance de contenidos del magazine. Hoy desde Mijas, Tere Truchado, buenos días.
9: Hola, buenos días. El último bolo de la temporada. Tenemos la costumbre de recibir el verano en la Costa del Sol. Este viernes nos quedamos en Mijas y estamos allí los enviados especiales por Ángel Barceló. Pepe Rubio, Pascual Donate.
10: Presentes.
9: Espero que hayan preparado el mejor último bolo de la temporada para la Barceló.
4: Sí, sí, señora. Va a estar con nosotros la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, para ayudarnos a conocer este pueblo tan singular y tan plural.
10: No se lo pierdan porque aquí vive gente de más de 130 nacionalidades. Estaremos con dos vecinos muy queridos. Es la Dana Obradovich y Alan Borman, para que nos cuenten por qué han elegido Mijas para vivir.
9: Muy bien, muy bien. Continuad, redactores.
10: Vamos a hablar también de la tradición cerámica malagueña y su aplicación a la cocina. Lo haremos con María Monasterio, ceramista, y con el chef estrella Michelin, Mauricio Giovannini.
4: Y luego los habituales de todos los bolos, Antonio Martínez Asensio, que aparcará su autobús en el que viene Luis García Montero para presentarnos su novela La Mejor Edad. Hablaremos de un reencuentro, de una historia de amor, pero lo más importante es que la mejor edad no es cuestión de año, es ese momento en el que encuentras el equilibrio entre tu pasado, tu presente y lo que esperas del futuro.
10: Fernando Neira también está por Mijas con un artista que acaba de publicar nuevo disco después de 7 años. Es Maui y, por supuesto, se marcará un par de temas en directo.
9: No bajen la guardia porque en este programa nos acecha un peligro desde tiempos inmemorables. Aitor Albizua también quería playa y nos toca asumir las consecuencias de nuestros actos en la auditoría. Les esperamos a las 10. Adiós.
0: Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Las 7:10, las 6:10 en Canarias.
11: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
12: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
13: Bon dia, divendres és 5 de juny i les pluges que han caigut a les darreres hores han tingut conseqüències. D'una banda, de mobilitat, perquè un tram de la R3 ha estat tallat després que un tren hagi xocat contra un arbre. De l'altra, la pluja també ha obligat a suspendre els concerts més importants del Primavera Sound, entre ells els de Bad Gyal o Massive Attack. Ara ho repassem tot plegat, però abans... Abans té especial importància el temps perquè avui encara pot ploure durant el matí i en la propera hora, de fet, hi ha avís de pluges intenses tant al Montsià com al Baix Ebre. Avui ha refrescat, els termòmetres entre els 15 i 25 graus, grau amunt, grau avall, a bona part de tot el país. I pel que fa al transport públic i al trànsit, ara hi entrem. La principal afectació de la pluja la trobem a la R3, que està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, després que ahir un tren xoqués contra un arbre que havia caigut a la via pel temporal. Sergi López, bon dia.
14: Bon dia, Gisela. No consten ferits, això sí, els va haver d'evacuar 6 passatgers que hi havia. Les pluges també van obligar a tallar la C-17 a Ripoll en els dos sentits de la marxa durant una estona i a la C-26 a Borredà hi va haver esllavissades. S'altera més, va superar al llindar de perill.
13: La pluja va afectar de ple el Primavera Sound. El festival va haver de cancel·lar els caps de cartell d'aquesta nit passada, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal, que no han pogut actuar.
15: Me hacía mucha ilusión terminar mi gira en España, en mi ciudad, aquí en Barcelona, pero... No va poder ser. No sé.
13: És el missatge que llançava a les xarxes l'artista catalana entre els assistents de tot, de resignats i d'emprenyats. I entre ells també hi havia la nostra companya, la Laura Polo del Fó.
16: La pluja i el vent han estat els protagonistes d'aquest segon dia del Primavera Sound, aturant concerts durant més de 2 hores. Les caprines i els paraigües han omplert el Fòrum de Barcelona des de les 8 de la tarda i fins passades les 2 de la matinada per refugiar-se d'una pluja que no ha donat treva. De fet, l'aigua ha obligat a tancar els accessos des de les 9 del vespre i fins passades les 11 de la nit. Aquí dues cares dels assistents, milers han marxat indignats per l'organització i també la manca de comunicació.
17: He perdido todo el día de festival, solo he entrado y he salido. Y mañana, bueno, no sabemos cómo va a ser esto, si va a ser igual, si va a llover, pero bueno, yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
16: I altres, en canvi, han tornat a entrar amb la intenció de veure els grans noms del cartell.
18: Jo m'he quedat perquè ja que tinc l'entrada tot el dia, vull aprofitar i veure tot el que pugui. Tampoc sabia quins concerts estaven cancel·lant, quins estaven aplaçant per més endavant.
16: Noms que finalment han estat anul·lats, ni Doja Cat, ni Massive Attack, ni Bad Gyal l'han pujat a l'escenari, tot i que s'ha intentat fins a l'últim moment. L'organització ha anat atrasant els concerts fins que a 2:15 han confirmat que no sortirien. La resta d'escenaris, però, han continuat amb les actuacions previstes, això sí, sota l'aigua de la pluja.
13: Però aquesta nit també ha estat nit de Patum. De fet, la gran nit, la de la Patum completa, i malgrat la pluja i les interrupcions pels aiguats, els patumaires han saltat.
14: Un any més han estat fidels a la màxima. La Patum no se suspèn mai. Això sí, les figures han fet aparició cobertes per un plàstic per protegir-les. Gloria, gloria.
13: I aquests són els crits de celebració d'un grup de mestres a Tàrrega en el moment en què es feia públic el no dels docents al preacord amb educació. Dos de cada tres mestres hi han votat en contra, Soledad Domínguez.
19: 39.500 professors han votat no al preacord signat per USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària. En la consulta han participat un 61% del total de professors. El resultat castiga especialment l'USTEC, el sindicat majoritari a primària, que havia defensat el sí i que a la vista dels resultats admetia que són les assemblees les que tenen la paella pel mànec.
20: El primer que farem és obrir un procés de consulta al col·lectiu per definir conjuntament les prioritats i el pla de lluita de la propera etapa.
19: El Sindicat de Professors de Secundària, en canvi, va consultar el preacord només entre els seus afiliats, que majoritàriament, amb un 63% dels vots, ha donat per bo aquest pacte.
13: Davant d'aquest panorama, avui, Sergi, nou dia de vaga.
14: Sí, estan cridats a aturar-se els professors de l'escola pública, també els de la concertada. Està prevista una manifestació unitària a Barcelona que sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf fins al Parlament. Abans de les 10 hi haurà tres columnes que aniran caminant des de la plaça Espanya, el passeig de la Zona Franca i l'estació de Rodalies de Sant Adrià del Besòs.
13: Tota aquesta crisi educativa ha coincidit amb l'aprovació de la primera votació dels pressupostos al Parlament. L'oposició ha instat Esquerra i Comuns a bloquejar els pressupostos si no hi ha acord amb els sindicats d'educació. Mentrestant, els socis d'Illa es limiten a demanar al govern que s'arremangui i comenci novament a negociar amb la comunitat educativa. Laura Pons.
21: Sí, una de freda i una de calenta pel govern. L'oposició furga en el no de la comunitat educativa. Tant Junts com la CUP titllen el govern d'incompetent i critiquen que en el seu dia definissin el pacte amb Comissions Obreres i UGT com a històric. A més, reclamen vincular els pressupostos a l'acord amb educació. Són els diputats Salvador Vergés i Pilar Castillejo.
22: Hem passat d'un acord històric a un fracàs històric. Ha arribat el moment en què la consellera Niubó s'ha d'apartar.
23: La responsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula. I ho tornem a dir, els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant.
21: Republicans i Comuns, però, passen de puntetes per la crisi educativa i es limiten a dir que és el govern qui ha de moure fitxa, i més ara que ja tenen pressupostos.
24: No tenen excuses. Esquerra ha fet els deures.
25: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos i donem entre totes un cop de timó.
21: Són Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
13: I una cosa més, els Mossos d'Esquadra investiguen una denúncia de tocaments a una persona menor d'edat a Barcelona.
14: Segons ha avançat el cas, ja han confirmat fonts policials a SER Catalunya, els fets haurien passat dimecres a la tarda al districte de Sarrià-Sant Gervasi. De moment, la policia catalana no ha concretat el gènere i l'edat de la denunciant, mentre continuen buscant el presumpte autor de l'agressió sexual.
13: Són les 6:56.
26: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
27: No.
26: I a més, es posa a diluviar.
27: No t'ho creus.
26: Sí, sort del RAC. A mitja hora érem a l'hospital.
28: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
29: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
13: El migcampista català del Barça, Marc Bernal, debuta amb la selecció espanyola absoluta al primer assaig abans del Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
30: Bon dia. Tot i que no anirà al Mundial perquè no és a la llista definitiva, Bernal, als 19 anys, va tenir el premi d'estrenar-se i com a titular amb la selecció espanyola absoluta després d'haver completat els entrenaments mentre no s'acaben d'incorporar tots els mundialistes. I ho va fer en bons minuts a Riazor, a la Corunya, davant de 30.000 persones. Va sortir d'inici a l'empat a un contra Iraq, en què Ferran Torres, un altre blaugrana, va obrir el marcador al quart d'hora després d'una bona jugada individual abans que la selecció iraquiana empatés amb una centrada xut en què Joan Garcia també titular no va estar afortunat. Gavi va ser el quart blaugrana d'11 inicial, Eric Garcia va jugar la segona meitat i Cubarsí va restar inèdit. Pedri no va estar ni convocat, igual que el català Marco Corella, David Raya encara no s'ha incorporat des de la final de la Champions i la mini Víctor Muñoz s'estan acabant de recuperar de les seves lesions.
31: Dicen que si vieras pasar a tu lado.
13: I Rosalía, que ha ajornat els seus concerts a Miami previstos per ahir al vespre i demà dissabte, també els el dia 8 a Orlando, per una emergència familiar.
14: Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També expliquen que mentre s'estudia la reprogramació, els que tenien entrada la conservin. El següent concert de la gira de Lux, després dels ajornats, és el dia 11 de juny a Boston.

0: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu al programa avui?
1: Doncs, tornen les vagues a les escoles, ja ho heu dit, i nosaltres parlarem amb la persona que ha estat des de fa mesos intentant negociar amb els sindicats per convèncer-los, amb el número 2 de la Conselleria d'Educació, a veure com ho veuen, i amb el responsable de Mossos de coordinar tota aquesta visita del Papa, el responsable de Seguretat. Li demanarem com va tots aquests preparatius i sobretot també si estan preocupats perquè les protestes dels professors puguin arribar a rebentar o no aquest viatge papal. Això serà durant el tram informatiu. Serem també amb els comerciants de l'Avinguda Gaudí, allà davant de la Sagrada Família, que tenen la mosca al nas amb tant de turisme, i vindrà la Lorena Vázquez a explicar-nos què passa, això al final del programa, entre l'acostament aquest de Shakira i Piqué.
0: Doncs déu-n'hi-do, ben atents al programa estarem, Marina, que vagi molt bé.
1: Adeu.
0: A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy, a la cadena Ser.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
1: Y puede ser todo eso siendo profesional.
0: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
2: En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
3: Mañana llega a España el Papa León XIV, será una visita de una semana, desde el 6 hasta el día 12, que le llevará a Madrid, a Barcelona, a Gran Canaria y a Tenerife.
4: Y a Tenerife también. Si esta mañana publicamos en la serie En el País la encuesta de 40DB sobre la percepción pública de la Iglesia, la pederastia lastra la imagen que tienen los españoles de esta institución, porque hay una mayoría de ciudadanos que considera que todavía se encubren los abusos a menores.
3: Más de la mitad de los encuestados rechaza que la asignatura de religión siga en las aulas y que la Iglesia pueda recibir fondos a través de la declaración de la renta, Laura Gutiérrez.
5: Un 80% de los encuestados considera que la Iglesia tiene que modernizarse. De hecho, según la encuesta, la Iglesia parece más conservadora que la sociedad española en aspectos como el aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia, que apoyan de manera general en torno a un 70%. La pederastia y la gestión que ha hecho la Iglesia de estos casos es un lastre. Casi la mitad considera que la Iglesia ha encubierto a los agresores, una cuarta parte que ha mejorado, pero que le queda mucho por hacer. De hecho, para el 32%, escándalos como la pederastia son la principal causa del declive religioso en España, donde el 60% de la población se confiesa católica, aunque solo un 15% practicante. Más de la mitad de los encuestados rechaza que la religión siga en las aulas y que la Iglesia reciba fondos del IRPF, y más de un 35% cree que la separación Iglesia-Estado debería ser más estricta. El papa favorito de los españoles es Francisco, le sigue Juan Pablo II y muy alejado, en tercera posición, León XIV. La encuesta cifra en un 4 sobre 10 el interés general que su visita despierta en España.
4: Cuenta hoy el diario El País en su primera página que 94 altos cargos de la Iglesia, hay entre ellos 68 obispos, han sido acusados de encubrir durante décadas a abusadores o de tapar denuncias, según el recuento de casos que ha hecho este periódico. Entre los acusados de encubrimiento, de encubrir abusos, hay cardenales, también tres presidentes de la Conferencia Episcopal, entre ellos el arzobispo de Barcelona, y uno de los anfitriones de la visita del Papa.
3: Esa visita empieza mañana. Lo que seguirá siendo noticia hoy son las protestas de profesores en la Comunidad Valenciana. Van camino de la quinta semana de huelga.
4: La Consellería y todos los sindicatos vuelven hoy a la mesa de negociación para intentar desbloquear la situación. Por el momento, la huelga y la manifestación de por la tarde siguen activas. Hay también convocada una huelga de familias para que no lleven a sus hijos a los centros públicos. A todo esto, en Cataluña, los profesores vuelven hoy a la huelga porque el 65% de ellos, de los docentes, ha rechazado el preacuerdo que hace justo una semana, la semana pasada, firmaron la Generalitat de Cataluña y los sindicatos. El gobierno quiere una reunión, pero adelantan que dicen que van a cumplir con lo acordado.
3: Del calor en las aulas habló ayer el consejero de Cultura de Madrid.
6: Cursé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor y no pasa absolutamente nada. Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto. Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
3: Bueno, de eficiencia energética precisamente y también de vivienda se habló ayer en Seremos, la primera cita del foro que promueve la SER para pensar cómo será el futuro y que reunió a dirigentes y expertos. Jordi Fabrega, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, fue ahí donde la vicepresidenta Sara Hessen anunció un plan para mejorar precisamente la climatización de centros de salud y de hospitales.
8: Para rehabilitación energética de nuestros hospitales, hospitales públicos, nuestros centros de salud, y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos.
7: En total, 368 millones de euros de un plan que aprobará la semana que viene el Consejo de Ministros. También en Seremos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, instó a los gobiernos autonómicos a aprovechar los 800 millones del Plan Estatal de Vivienda para hacerse con las más de 110.000 viviendas turísticas ilegales y reducir así la falta de vivienda.
9: 110.000 viviendas es más de lo que se construye en este momento cada año en España. Estaríamos supliendo el déficit de vivienda en torno a un 17% en un chasquido.
7: Calcula la ministra que el Fondo Estatal de Vivienda llegará a más de 1 millón de personas.
3: Jordi, gracias.
7: Buenos días.
10: En Alcampo, del 5 al 7 de junio, tienes el queso semicurado de trufa García Vaquero a 17,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
11: En Alcampo sales ganando.
12: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas ProAI diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
13: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot, otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad.
14: ¿Todo eso por jugar a las loterías de la ONCE?
13: Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la ONCE, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
14: Ah, qué bien.
13: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
15: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila, ven el piso y se lo quedan.
17: Perdone, que nos la quedamos.
16: ¡Ea! ¡Otro!
18: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
19: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
20: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
19: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
20: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
19: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
20: Consulta modelos y marcas participantes.
21: En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
22: ¡Y los frescos de Aldi!
21: ¡Ah!
22: Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos, la segunda unidad al 50%.
21: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
22: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
2: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
3: El primer pasajero del Ondius que dio positivo por antivirus ha sido dado de alta tras dar negativo en varias pruebas. El hombre ha salido ya del hospital, Mariola Lourido.
23: Pasó 24 días en la unidad de aislamiento de alto nivel del Gómez Ulla y ya está en casa, recuperado y sin tener que hacer cuarentena. Se considera que ha eliminado el antivirus. Le dieron el alta porque lleva varios días sin síntomas y dio negativo en 2 PCR consecutivas. Este hombre de 70 años... estará de todas formas 6 meses en seguimiento. Al segundo positivo le han aparecido síntomas leves, febrícula, y sigue súper aislado. Y este fin de semana puede haber buenas noticias para los otros 12 pasajeros de Ondius que todavía siguen siendo sospechosos, aunque están bien. Se les va a hacer una nueva PCR. Si vuelven a dar negativo, se irán a casa, pero continuarán en cuarentena domiciliaria hasta el 21 de junio, siempre que no haya contratiempos.
4: Del exterior, algunas cosas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha tumbado con mayoría holgada una resolución para obligar a Donald Trump a retirar del Líbano a todo militar de Estados Unidos cuyo despliegue no hubiera aprobado el Congreso. Es una victoria para él porque hace apenas 24 horas en la misma Cámara se aprobó otra distinta con el apoyo de algunos republicanos para limitar los poderes del presidente de Estados Unidos en la guerra. Y además, Zelensky ha pedido un encuentro cara a cara con Putin para desencallar las negociaciones de paz. En una carta propone que sea en un territorio neutral y señala que Europa debe ser parte de este proceso. Putin, de momento, no ha contestado a este ofrecimiento.
3: Y en 10 minutos el abierto, que hoy vamos a hacer desde Mijas, desde la Tenencia de Alcaldía, desde el edificio de la Tenencia de Alcaldía de la Cala de Mijas.
4: Y que compartiremos el análisis junto a Mariola Orrea, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín.
3: 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
24: Centro Médico Roma. Tramitamos todos los permisos de conducir, deportivos, náuticos, aeronáuticos y todo tipo de certificados. Servicio integral. Recibirá el carnet en casa. Centro Médico Roma, su centro de referencia y confianza. Y sin cita previa. Plaza Alcalde Lloret 1 de Tarragona, junto a tráfico. 977-235577.
25: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota ProAce City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
26: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell. Com a meravelles,
27: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
28: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
0: Bon dia. Després del no retorn dels professors al preacord que havien signat els sindicats majoritaris amb el govern, la consellera d'Educació s'ha citat amb aquestes forces sindicals per veure quin camí segueixen a partir d'ara. De moment, avui el que hi ha és una nova vaga del sector a tot Catalunya. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells al trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
1: Bon dia, doncs continuem a hores d'ara tenint paciència per aquest accident que destaquem a l'altura de Barberà del Vallès, a la AP7, que deixa en sentit nord, tot i la retirada ja dels vehicles, encara 5 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat. Al mateix punt també tenim 5 quilòmetres de cues des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud. Per altra banda, tenim encara aquesta avaria activa des d'ahir a mitja tarda, que encara continua tallant un carril de circulació a la AP7 entre Cambrils i Vilaseca en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: El segon és el transport públic. La línia R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre ahir a la nit com a conseqüència de la pluja. Hi ha servei alternatiu per carretera. Però és que a la R11 i a la RG1 hi ha un arbre a la zona de vies entre Caldes de Malavella i Girona i això fa que els trens puguin circular amb mitja hora de retard. El tercer, el temps. Després de la pluja d'ahir, com es presenta aquest divendres, Jordi Carbó?
5: Temps assolellat a la major part de Catalunya, però encara en moments de núvols abundants a la costa i per litoral i fins i tot amb algun xàfec. Locals, de curta durada, però poden ser intensos. La temperatura serà la més baixa de tota la setmana. Ara, 16 graus a Tarragona, 15 a Barcelona, 13 a Lleida i Girona. Màximes de 20 a 25 graus. A la major part de Catalunya avui no arribarà a fer calor. Passarem dels 25 al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Cap de setmana, ambient fresc a les nits i als matins, tornarà a fer calor durant les tardes. La tarda de demà, amb alguns xàfecs a les comarques de Girona i Barcelona.
0: La Conselleria d'Educació ha citat a partir de les 10 del matí les quatre sindicats que van avalar el preacord per analitzar el nou escenari. Això inclou l'USTEC, que ja ha dit que no hi anirà. En tot cas, l'executiu no es fa enrere amb les condicions que va oferir, diu que les mantindrà, però reclama responsabilitat als representants dels docents. Xavier Balló.
6: La represa de les vagues no farà que el govern retiri el preacord que havia tancat amb els sindicats. La consellera Esther Niubó s'ha compromès a desplegar-lo, però no ha concretat si estan disposats a reobrir les negociacions o millorar-ne les condicions. De moment farà la ronda de contactes. El govern considera que ha fet la feina que havia de fer i que ara toca que els sindicats que van signar siguin responsables i s'acabi el curs de la millor manera possible.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda. El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és.
6: En tot cas, aquesta decisió dels mestres ha estat un entrebanc pel govern, que en saber la notícia va fer una reunió d'urgència entre el president Illa, la consellera Niubó i el conseller Dalmau, que va tancar l'acord inicial amb Comissions UGT.
0: Doncs parlant de la situació a les escoles, polèmica a Girona per la negativa d'educació que l'Associació de Famílies d'un Institut climatitzi el centre pagant els pares de la seva butxaca. L'AFA tenia prevista una inversió de 150.000 euros i denuncia que la Generalitat els està donant llargues des de Ràdio Girona, Carles Couso.
8: A l'Institut Santiago Sobrequés de Girona, com en molts d'altres del país, aquests dies han arribat a superar els 30 graus de temperatura. A l'hivern, les famílies van proposar pagar amb els diners de l'AFA la climatització del centre. Ignasi Auquet, director de l'Institut.
9: El departament mai ens ha dit un no per escrit, però tampoc ha sigut un sí.
8: Els va dir que l'aire condicionat no era el millor sistema i escola i famílies van buscar alternatives.
9: Contactar amb el departament i vaig dir, escolta, amb aquests ventiladors que ens ofereixen des de l'AFA, els podem posar? Pues no hi ha hagut una resposta de que sí, que estan homologats, poseu-los. No hi ha hagut aquesta resposta.
8: Ara per ara, la situació és la d'un institut a 30 graus i sense ventiladors per a totes les aules.
0: En portes de la visita del Papa Lleó XIV i, segons informa el diari El País, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està entre els 94 alts càrrecs de l'Església espanyola acusats d'encobrir durant dècades casos de pederàstia. De moment, pel que fa a la visita, Sergi López, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
0: Us hem d'explicar més coses perquè la presó de Brians 1, la que el Papa visitarà la setmana vinent, ha hagut de tancar el mòdul d'ingressos i detinguts per evitar superar la seva capacitat.
17: És la zona on passen els primers dies les persones enviades per primer cop a la presó i on han de rebre la trentena de reclusos d'altres centres que també participaran en la visita del Sant Pare.
0: Ho explica l'Andrea Villòria.
28: L'àrea d'ingressos de Brians 1, que és una presó de preventius, és on arriben els interns abans de ser distribuïts per mòduls. Cada dia hi arriben una quinzena de reclusos, però aquest matí ha hagut de tancar perquè està al 90% de la seva capacitat, segons una nota interna a la que ha accedit Ser Catalunya. No hi entrarà cap nou pres ni avui, ni demà, ni diumenge. Tots els homes que hagin d'anar a la presó a l'àrea metropolitana seran enviats pels jutjats directament a la presó veïna Brians 2, almenys fins després de la visita del Papa.
0: I Renfe ha anunciat un reforç a les línies R1 i R2 de Rodalies durant els mesos d'estiu davant l'augment de viatgers.
17: L'R1 incorporarà a partir d'aquest cap de setmana 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. L'R2, el reforç trigarà una setmana més. A partir del 13 de juny hi haurà 17 trens addicionals els cap de setmana i festius a l'estació de Platja de Castelldefels. A totes dues línies, els reforços es mantindran fins l'1 d'octubre, amb més freqüències al matí des de Barcelona cap a la costa i a la tarda en direcció de tornada a la capital catalana.
0: Doncs aquesta hora el que fem és donar un cop d'ull als diaris. Diaris que aposten avui sobretot pel no dels docents al preacord, que van arribar als sindicats amb la Conselleria d'Educació. Més enllà d'això, Sergi, però, què més destaca la premsa?
17: El periòdico fa una fotografia de l'Espanya que rebrà el Lleó 14 la setmana vinent, amb detalls com que el nombre de catòlics ha baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI ara fa 15 anys, però que creix l'espiritualitat entre els joves. A l'Ara, fotografia central del Primavera Sound d'ahir, amb molts paraigües, en una jornada que la pluja va obligar a suspendre els concerts dels caps de cartell. Tema coincident a les portades és el fet que el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des de l'any 2024. I de nou al periòdico llegim que els Mossos creuen que Jonathan Andic va caminar fins al lloc de la caiguda que va provocar la mort del seu pare 4 dies abans del sinistre, i ho pensen pel que indica l'APP de comptabilitzar passes del mòbil de Jonathan Andic.
0: 8:27.
10: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
11: Normal.
10: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
11: No pot ser.
10: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: Arnau Montserrat, hola de nou.
15: Hola, Gisela.
0: Espanya no passa de l'empat contra Iraq.
15: 1-1 amb un gran gol de Ferran Torres abans de posar rumb ja cap als Estats Units.
16: Es normal que los jugadores después de esa pequeña pausa que han tenido pues hayan tenido ahora este pequeño bajón, lo teníamos previsto.
15: Luis de la Fuente, la selecció vola avui cap a Tennessee, qui se la juga avui és la selecció espanyola femenina. A les 9 de la nit a Somoix contra Anglaterra. Necessiten guanyar per més d'un gol per dependre d'elles mateixes per classificar-se de forma directa al Mundial.
0: I Florentino Pérez anuncia un fitxatge galàctic.
15: Pagarà com a mínim 150 milions

0: Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
2: Cada gran hombre es único. Emerson.
1: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto al tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
3: No hace falta cruzar medio mundo para probar sabores de todas partes. Pronto bastará con venir a Fire Lab. Llega a Cambrils un nuevo street food con fuego. Tacos, burgers, pizzas, noodles, bocados asiáticos y cocina para quienes no vienen a pedir siempre lo mismo. La apertura está cerca. Síguenos en Instagram Fire Lab Cambrils y descubre todo lo que se viene. Fire Lab, street food para los que tienen hambre de algo distinto.
4: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
5: Descobreix Amavir a Reus, 901 30 20 10 o entra a amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
6: Hermanos Llauradó, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslauradó.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslauradó.com.
7: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
8: Un mes just que els ciclistes del Tour passin per Tarragona, sí que Rodríguez s'escapa de l'escamot i arriba a la meta volant del Que t'hi jugues situada a la Rambla Nova. Impressionant, sí que!
9: Que t'hi jugues al migdia.
10: Aquest divendres 5 de juny a partir de les 12 del migdia, avança't a l'emoció del Tour de França amb el Que t'hi jugues. En directe des del Teatre a Tarragona donem la benvinguda a casa nostra a la cursa ciclista més gran i amb més història. Escolta el programa per saber com assistir-hi o segueix-lo aquest divendres a la cadena SER i SER Catalunya.
11: Què t'hi jugues?
12: Amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona.
13: A tothom li agrada un 2x1.
14: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
15: No podràs rebutjar l'oferta.
16: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
17: La guerra d'Oriente Próximo.
16: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
17: Una cosa són les altres.
16: Cada matí amb la cadena SER i SER Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Estrenada en Lliure de Gràcia, una festa a Roma, de Marc Artigau, gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment: Xavier Boada, Albert Triola, Gemma Martínez, Isabel Rocati, Oriol Vila, Lluís Marco i una esplèndida Marta Angelat, massa temps absent dels escenaris.
2: Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això?
1: No, de moment l'Alzheimer no té cura. L'autor volia explorar com aquesta malaltia condiciona no només a qui la pateix, sinó tot el seu entorn, especialment la figura del cuidador. En aquest cas, el Guillem, el fill de la Romina, una dona de 76 anys diagnosticada d'Alzheimer que reivindica ser tractada amb dignitat i viure feliç fins l'últim dia. Una festa a Roma també parla de l'amor i el desig a la tercera edat. Com diu Clara Segura, una festa a Roma és un cant a l'amor, és un viatge cap al final de la vida, on encara es pot somiar, riure i ballar.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.

0: Doncs a les dues del migdia el Que t'hi jugues a ser Catalunya avui des del Teatre de Tarragona, pendents de les manifestacions que els professors han convocat a diferents punts del país. Evidentment, si hi ha notícia important, l'explicarem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, que centrarem al Tour de França, que comença el 4 de juliol, Le Grand Départ, amb el trofeu que tenim aquí a la taula, al Teatre de Tarragona. Començarà des de Barcelona, la segona etapa ja des de Tarragona, que passarà per tots els punts emblemàtics de la ciutat, el Balcó del Mediterrani, el Monument als Castells, la plaça Imperial Tarraco, el circ i l'amfiteatre, perquè ja sabeu tots que Tarragona és una ciutat amb molta història, història romana. Ens acompanya l'alcalde de la ciutat, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, què tal, com estàs?
1: Molt bones.
0: És molt jove vostè, eh?
1: Bueno, una miqueta més que tu.
0: De fet, em costa tractar-lo de vostè. Puc
1: no
0: parlar-te de tu?
1: No ho facis, sisplau. El Vinícius sí que hauria de fer.
2: Tu, gilipolles.
1: Tu el que hauries de fer, Vinícius, primer tot...
2: Pa segunda i té que fer pa arriba, pa nàstic, este.
1: Hauries d'aprendre a jugar a futbol lo primer. Però bueno, tu haces triatlón. Corre, haces la bicicleta i luego nada.
2: ¿Tú qué dices? Yo el mejor jugador. El mejor jugador de Madrid. El balón de oro algún día.
1: Sí,
2: voy a
1: sí.
2: hacer por 15, voy a hacer.
1: Claro, casi campeón.
2: Si es necesario.
0: Bueno, no sé si l'alcalde l'haurem de contractar de tertulià a la taverna dels bojos, que obrirem d'aquí a una estona al Que t'hi jugues amb el Cristóbal Chacén, el tio Faja, el Gonzalo Álvarez...
2: Aquí, trae gilipolla aquí.
0: No sé si l'alcalde ets tan valent, perquè clar, al costat tens el gerent
2: el
0: de Tarragona Esports, Ramon Cuadrat, que efectivament, veient-te, sembles el seu guardaespatlles, perquè Cuadrat, estàs Cuadrat, eh?
3: Bueno, això sembla. La professora per dintre, però sí, m'agrada molt l'esport i això és el que permet, després de fer tants anys d'esport, pues bueno...
2: ¿Cuántas tindrà... Champions tiene?
3: ¿Cuántos?
2: ¿Cuántas Champions tienes tú?
3: Champions. Pues unas cuantas, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Por qué?
3: Sí, porque soy nadador y como ha dicho mi alcalde, Vinicius también se tira al agua, pues yo en eso lo gano.
2: ¿Por qué? ¿Pero qué has traído aquí a tonto de todo?
0: ¿Qué has fet d'esport?
3: Natació. Sí.
0: I has guanyat, campió de quantes coses?
3: Bueno, vaig arribar a ser subcampió d'Espanya.
2: Ah, perdedor!
3: I en diferents categories, en Catalunya, Espanya i alguna vegada que he pogut competir a nivell internacional.
0: Expliqueu-nos què significa el Tour de França per Tarragona.
1: Molt, molt. Pensa que el Tour de França, més de 190 països que el veuen, milions d'espectadors i sobretot és un esport espectacular, no? El ciclisme, i aquí a Tarragona, que tenim també tradició de ciclisme, hi ha el públic, hi ha il·lustres tarragonins del món del ciclisme, doncs home, és una finestra al món, perquè puguin conèixer aquesta meravellosa ciutat, que Vinícius no té ni idea perquè no ha passejat, però que quan surti d'aquí i passegi estic convençut que fliparà en Tarragona.
2: I què? Si té ruïna més antiga que l'Angelotti.
1: Tu sí que eres una ruïna.
0: Xavi, hi ha una persona molt important perquè el Tour de França aquest any comenci a Catalunya i és Rubén Peris, a qui ja hem entrevistat diverses vegades al Que t'hi jugues, és el director general de la Volta i persona clau en portar el Tour a Catalunya. Rubén, què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
0: Encantat de tenir-te aquí, eh? Per què ha estat una persona tan important, Xavi, pel
4: bueno,
0: Tour de França?
4: Ell no ho diu mai, perquè és una persona discreta, treballadora, bueno, en fi, la seva passió és el ciclisme, però el Rubén Peris, diguem-ne que amb la seva perseverància, amb els contactes que té, amb la seva manera de treballar, doncs és una persona que està clau per entrellaçar, diguem-ne, ell ens ho podrà dir millor, totes les parts, i poder, no només aquest Tour de França, sinó els anteriors, que per exemple el 2009, o altres activitats relacionades amb el món del ciclisme, bueno, doncs portar el Tour, perquè portar el Tour a Barcelona, o en aquest cas a Catalunya, en totes les etapes, no és tan fàcil com sembla. Aquí hi ha moltes coses i la veritat és que s'ha d'entrellaçar tot, que tot quadri bé perquè les coses puguin arribar, sí que.
0: T'estima, el Saïssó?
5: Som amics de fa molts anys.
4: Costa molt, no?, portar una com el Tour.
5: Sí, sí que costa. Vull dir, això és una història molt llarga. De fet, va començar el 2003. La primera reunió la vam tenir el mes de febrer del 2003 i sé el dia exacte i tot perquè sou d'aquelles persones que guarden les agendes de fa molts i molts anys, o sigui, des de potser del 92 cap aquí que les tinc totes, i sí que quan es va ja cristal·litzar que el Tour vindria a Barcelona vaig pensar, quan va ser la primera vegada que hi vam anar, no? Això el que va posar, que em va dir, escolta, m'agradaria anar a París a parlar amb la gent del Tour, va ser l'aleshores regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Va ser ell que em va dir, escolta, tu que els coneixes, podíem quedar un dia i parlar amb ells. Aleshores es va muntar una expedició des de Barcelona, amb diferents persones de la Diputació, en aquell moment de la Secretaria General de l'Esport. Vam anar a París, vam tenir una primera reunió, vam anar treballant una mica, després el tema va canviar, va deixar de ser regidor l'Albert Batlle, va entrar de regidor en Pere Alcover, sí. Es van seguir les converses i això va quallar amb l'etapa del 2009. A partir d'aquí va quedar l'embrió i les ganes de fer el Gran de Part. I la veritat és que estava bastant avançat i bueno, va haver una sèrie de no diré desavenències, però sí coses que no van acabar de quallar. Va quedar el tema latent. Jo seguia tenint la relació amb el Tour perquè jo formo part de l'Associació Internacional d'Organitzadors de Carreres Ciclistes i el president n'era el Cristian Prudhomme, el director del Tour. I va quedar la llavor aquella allà posada. I, bueno, i alguna vegada ell m'ho deia. Què? I en el moment que en David Escudé forma part de l'Ajuntament de Barcelona, no com a regidor en aquell moment, sinó com a coordinador d'esports, em diu el mateix que em va dir en el seu moment l'Albert Batlle, escolta, tu que els coneixes perquè no reobrim. Vam reobrir i bé, es va anar treballant, arriba l'alcalde en Jaume Collboni i s'acaba de lligar doncs, que el Tour el Gran de Part sigui a Barcelona.
6: El que és que aquest any el Gran de Part és a Barcelona i la segona etapa comença a Tarragona, vull dir...
5: Exactament. Jo crec que...
6: És doble la satisfacció.
5: Jo crec que s'ha fet molt bé, o sigui, s'ha fet molt bé de portar el Tour a fora de Barcelona, és a dir, l'etapa de Tarragona, i ara parlo com a volta, vull dir, la Volta Ciclista de Catalunya, la primera etapa que es va fer va ser Barcelona-Tarragona, o sigui que jo tinc lligams aquí també, o sigui que encantat, i trobo que el fet de descentralitzar ha sigut una gran idea per part de l'Ajuntament.
4: Podríem dir, Rubén, que, no sé, això s'acostuma a dir moltes vegades, però jo crec que en aquesta ocasió poder dir que després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya.
5: Sí, sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres, que ens afecti molt directament, és el campionat del món de futbol, que comença aquí 4 dies,
2: i lo voy a ganar.
5: Però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
6: Perquè, alcalde, està quantificat quin impacte econòmic tindrà això per la ciutat, per Tarragona?
1: No, però sí que és veritat que hi ha alguna estimació i parlen, òbviament, de milions d'euros i d'unes 80.000 persones que aquell dia estaran al carrer a la ciutat de Tarragona i només a la ciutat de Tarragona, en els 6 quilòmetres del tram neutralitzat, i això no ha passat mai. De fet, és tot un repte logístic, de seguretat, de mil i una coses. Pensa que hem tret una licitació per 4.300 valles, més totes les que ja tenim nosaltres, no? Perquè fem moltes valles.
7: Heu de tallar més carrers que els profes.
1: Més o menys. I això només és un detall, però clar, l'impacte és increïble i el que volem sobretot és que la gent ho pugui gaudir. I a més és 5 de juliol, diumenge, i aquí a Tarragona tenim molt de turista francès. Cada estiu, i tenim molts càmpings, o sigui que esperem que hi hagi un fotimer de gent, sí.
4: I a més, hi ha una cosa, i això el Rubén ens ho podrà dir clarament, i és que els francesos, aquest any, més que mai, tenen moltes ganes del Tour, per això el que diu l'alcalde encara queda més refrendat, perquè hi ha un ciclista que es diu Paul Seixas, que estan com a bojos els francesos i això farà que vinguin moltíssims francesos.
6: Doncs ja sabem qui guanyarà, no? Pogacar, no? No, si és un marciano aquest.
5: Jo normalment no aposto mai, que no dic mai, una cosa és el que jo pugui pensar, i també moltes vegades m'ho pregunten, tu qui creus? No, perquè, o sigui, políticament no és correcte, no dir qui penses, però sí que realment Pogacar té una força, és el principal protagonista del Tour i el que té més possibilitats de guanyar, però al final les carreres fins a l'última pedalada, fins a l'últim moment, no es pot dir blat fins que està...
6: Ah, Ramon, tu que ets esportista, Pogacar, Vingegaard, clar, és que hi ha ciclistes que són els millors de la història, estan en actiu però ja són els millors de la història.
3: Sí, sí, i com diu el Rubén, i al final, i jo agafo les paraules del meu alcalde, per nosaltres és una satisfacció tindre aquests esportistes aquí, és a dir, que mai ens ho haguéssim arribat a imaginar i poder participar d'aquest muntatge, d'aquesta infraestructura que s'ha de fer, aquesta logística, és espectacular. I sobretot, i el que nosaltres estem pretenent des de Tarragona, és que aquests esportistes que estiguin aquí vegin el que és la ciutat de Tarragona i el públic gaudeixi el màxim possible, i el que ens diu l'organització, no, ASO, que vol que la gent estigui molt a prop dels ciclistes, volen que pràcticament els toquin.
6: De fet, a la Rambla Nova, que és on estem ara mateix, sí, estaran molt, molt, molt a prop, perquè és que els tocaran quasi.
3: Tenim 3 metres i mig de separació entre tanques, és a dir, que és molt poquet, però és que tenim circuit de la ciutat on no hi ha tanca, és a dir, que la pròpia organització ens deia volem que la gent estigui a prop.
6: I la fotografia quan passin pel balcó del Mediterrani serà flipant, a nivell audiovisual, a nivell d'imatges, espectacular.
3: Sí, sí, sí, serà immensa. I és un dels objectius que té la ciutat. L'alcalde ens el va marcar quan ens va donar aquest honor de poder participar dintre d'aquest projecte, de que la ciutat havia de viure i que, sobretot, heu vist, ara ahir vam posar una lona a la sortida, on tindrem la sortida, a la Torre dels Vents, on parla de Tarragona, i aquí, a la part de la Rambla, i que l'alcalde jo crec que ho explica molt bé quan ens ho explica nosaltres, també tindrem una sorpresa, no?, amb el propi terra.
7: Estáis anunciando muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer un hormiguero.
6: Luego vamos contigo, presidente. ¿No? Luego vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que bé ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
8: Que és el tio Faja, que s'ha enamorat. Estàs enamorat, no, tio Faja? Tu et vols empadronar a Tarragona perquè l'alcalde t'ha arribat al cor, no?
9: Bueno, voy a empezar a hacerle ojitos al alcalde. Lo quiero en la taberna, Cristóbal. Y tú sabes que mis chucherías, cuando yo pido una chuchería hay que cumplirla. Y luego otra cosa. Oye, estáis reconocibles, Santi Jiménez, ¿qué le habéis hecho?
6: Es verdad, Rubén.
9: Habla bien, con cordura. Bien, tranquilo el tío, impresionante. Luego estoy contigo, he visto ahí un muchacho que tiene una camiseta que pone Profesor Faja.
8: No, és conegut Fajiliber, que avui ens ha vingut a veure amb tota la família, i anem a parlar amb els nanos perquè tenen moltes preguntes per a vosaltres. I jo et demanaria, sí que, si ens permets improvisar una petita roda de premsa, perquè tenen molts dubtes que tenen a veure amb el Barça, potser voleu parlar amb l'alcalde...
6: Aprofiteu per demanar-li alguna cosa, que estem en directe a la ràdio.
8: En roda de premsa, el que s'ha de fer és dir el nom i fer la pregunta. Si li voleu fer algú en concret, dieu, doncs pregunta pel Sique, o pregunta pel Saixó, o per l'alcalde, aprofiteu ara. Alcalde, necessitem equipació esportiva al col·le, no sé, el que vulgueu.
10: Pot sortir molt malament.
8: Aprofiteu, aparateu.
1: Sí, això no m'està agradant.
6: Això ho vaig fer al meu barri i vaig haver de tallar la roda de premsa.
1: T'ho demanaven a tu, no?
8: Vinga, aquí comença la roda de premsa, nom i pregunta, vale?
11: Vinga. Vinícius, què opines?
8: Tu et diu Vinícius? El teu nom.
11: No, el meu nom és Marc.
8: Vale, Marc.
11: La pregunta és per el Vinícius, ¿vale?
10: ¿Qué dice?
11: Què opines de que Ancelotti hagi agafat a Neymar per al Mundial?
10: No va a jugar.
8: Ullo.
10: No va a jugar, porque voy a jugar yo. Está ahí por si me rompo, por si me lesiono, pero no va a pasar. El Neymar va estar allá para jugar Mundiales de segunda. Trata para abajo, pa.
8: Venga, va, una altra pregunta, com et dius?
11: Tu creus que el Barça superarà el World
8: Com et dius?
11: Em dic Alan. I si creus que el Barça tindrà més deutes que el Madrid.
10: Qui, això?
6: També per Vinícius?
8: Sí, que vinga, que tu... Bueno, està el Sol de Vila, també. Que
6: això pel Sol de Vila, sí.
8: La toquen de números.
6: Aquell és el que la controla.
12: El deute més o menys és similar. Pel que passa que el Madrid genera una mica més que el Barça i està una mica millor econòmicament que el Barça, però tampoc tant, eh?
8: Vinga, va, com et dius?
13: Maria.
8: Maria, què?
13: Vindrà Julián Álvarez al Barça.
8: Sí, que aquesta és per tu.
14: Esta es para mí, ya lo digo yo. No, no vendrá. a no ser que paguen 255 millones.
6: No ho sap ni Julián Álvarez, això. Lo que sí que us puc dir és que el Barça el vol i Julián Álvarez voldria anar al Barça.
8: La última, va,
14: secuestrado en una mamorra.
8: Va, tant de bo acabi arribant Julián. Com et dius?
15: Mencía.
8: Molt bé, mira, la primera que diu, primer el nom. Vinga, va, pregunta.
15: ¿Veis normal que no haya ido ningún jugador del Madrid a la selecció espanyola?
8: Ui, aquesta fa mal, eh?
6: Jo sí que ho veig normal perquè no juguen, per tant no poden anar a la selecció.
8: No aplaudiments, no aplaudiments, no aplaudiments.
6: 12:26, endrecem l'actualitat amb l'Adrià Soldevila des del Teatre de Tarragona.
16: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
6: En un pim-pam, Solde, el Barça començarà la pretemporada el 13 de juliol.
12: Sí, ho acaba d'anunciar el mateix Barça el 13 de juliol, proves mèdiques i començaran també els entrenaments. Després s'aniran incorporant els internacionals i l'equip farà un estatge a Anglaterra. Està previst un partit, però encara no està tancat.
6: Per tant, comença la pretemporada el 13 i està ja a Anglaterra aquest estiu. La selecció espanyola empata contra Iraq en el primer amistós abans del Mundial.
12: Sí, els de Luis de la Fuente no poden anar a Iraq i empaten a un amb gol de Ferran Torres i una bona pífia de Joan García. Dimarts, segon i últim amistós abans del Mundial contra Perú.
6: Florentino Pérez anuncia un fitxatge de 150 milions d'euros.
12: Ho va fer el programa d'Iker Jiménez, Horizonte. No va anunciar ni un nom ni un jugador, cap en concret. Va anunciar que es gastarà 150 milions amb algú. En fi, diumenge eleccions al Madrid. Porque
6: després ho comentarem a la taverna.
7: Lo importante es el precio. ¿Cuánto habéis pagado? 300 millones. Mira qué poder, como estos. Esto es lo importante.
6: En una estona comentem a la taverna amb el Cristóbal, el Tío Faja, el Quim Molins, el Juan de la Boca, el Gonzalo Álvarez, que estaran aquí al Teatre de Tarragona. En bàsquet, el Barça perd al Palau contra el Múrcia i hi haurà tercer partit.
12: 87-90, en una altra decepció de l'equip de Xavi Pascual. La sèrie de quarts de final de l'ACB es complica pel Barça, que ara haurà de guanyar demà a Múrcia per ser a la semifinal.
6: Avui Espanya-Anglaterra de futbol femení classificatori per al Mundial.
12: A les 9 de la nit a Son Moix, a Mallorca, partit decisiu per la selecció espanyola per classificar-se pel Mundial de 2027 a Brasil. Té l'obligació de guanyar si vol evitar la revesta.
6: Al quiosc.
16: Al quiosc del Marcos.
6: Hola, Marcos López.
17: Hola, sí que la FIFA anuncia nuevo protocolo previo a los partidos de la Copa del Mundo que está a punto de arrancar. Explica el diario brasileño O Globo. ¿En qué consiste? Pues para empezar, los jugadores se reunirán en el círculo central para escuchar los himnos nacionales con banners gigantes, al igual que banderas también gigantes, extendidas sobre el césped. Y en la fase final del torneo habrá también humo de color de acuerdo con la bandera de las dos naciones participantes en el encuentro. Y, por supuesto, fuegos artificiales. Antes, recuerda, los equipos miraban hacia una parte de la grada, concretamente la tribuna. A partir de ahora, se reunirán en el círculo central para crear, según Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece a todos en el estadio.
18: Y la cagada de Juan, ¿eh? Vaya cagada de Juan, ¿eh?
6: Es humano.
18: Porque el tiempo siempre acaba dando la razón a España. ¿Eh, Joaquín?
6: Me llamo Sique.
18: Bueno, más o menos. Bueno, España, que soy yo, porque no hay nada más grande que España, que mis pectorales.
6: Con tres ñes.
18: Claro, que yo quiero a Unai Simón de portero. Primer partido de Juan, vuestro héroe Salvador, Joan, con quien me habéis estado dando la brasa durante un año. Se pega una cantada histórica y el tiempo le da la razón a mis pectorales gordos. Qué grande es España, Javier, ¿verdad?
6: Sí que.
18: Sí que te llamas Javier, ¿no?
6: Sí que me llamo.
18: Exactamente. Sique. Pues puse a Gaby de capitán. También porque es una forma de pedirle perdón, pobrecillo, porque como lo rompí yo, más o menos, porque es un esmirriado. Por eso y porque el brazalete era de talla XS, porque solo le entraba a él. Era el único que le entraba el brazalete. Se lo intenté poner a Ferran Torres, casi le corto la circulación. Se mareó, sí estaba mareado. ¿No lo visteis? Que estaba mareado.
6: Lo parecía.
18: Hasta se equivocó y marcó un gol. El Ferran. El problema es que ahora la selección todos tienen que llevarse entre ellos. Tú, claro, tienes a Marcos Llorente, que se levanta por la mañana, mira al cielo y nos dice, se pone una mascarilla porque dice que nos han fumigado. Al lado está Borja Iglesias pintándose las uñas. Lamín preparando su fiesta de cumpleaños y entrevistando a personas con enanismo. Y es exigente, ¿eh? Es exigente, porque Gaby no le sirve. Al lado está Cubarsí tocando la trompeta sin trompeta.
6: ¿Cómo la toca?
18: Se pone ahí con los dientes, hace una cosa muy rara. Pues esto todo tiene que aglomerarse bien. Y la cosa está avanzando a buen ritmo. Tanto que ya Marcos Llorente el otro día le puso papel de plata en la cabeza a Borja Iglesias. Pasa que Borja Iglesias se pensaba que estaba haciendo unas mechas. En el fondo era simplemente pues porque quería, pues, no sé, ponerle algún casco de estos, de los geos o de estas cosas que hace él.
6: Será divertida la concentración de España. Son dos cuarts d'una del migdia. Tira cinto, Willy.
16: Que t'hi jugues. Amb el sí que...
19: y al Flaki. Santi Valle para el carrusel deportivo de la cadena Ser, el Ketty Jugas Barça de Ser Cataluña. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
20: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from the opponent, and I'm always ready for it.
19: Ketty Jugas.
0: Un mes queda per a que el Tour de França surti des de Tarragona. Alcalde, Rubén Viñuales, si tinguéssim poc temps per veure la ciutat, què no ens podem perdre de Tarragona?
1: Bueno, part del recorregut que fa el Tour és una de les coses més emblemàtiques. La Rambla és preciosa, el Balcó del Mediterrani, que ja, el mateix nom ja és poètic, l'Amfiteatre Romà del segle II després de Crist, que és increïble, al costat del mar Mediterrani, amb una església visigòtica al centre, no?, on van martiritzar els protomàrtirs, Sant Eulogi, Sant Eguri i Sant Fructuós, el Cir Romà, amb la capçalera del Cir, amb les voltes de Sermenegil, la Torre del Pretori, amb les millors vistes que hi ha a l'univers, amb tota la costa tarragonina, i a més, doncs, podem veure el patrimoni, tot el barri de la Peralta, que ocupa, és un barri medieval que ara era abans, a l'època romana, la plaça porticada més gran de tot l'imperi romà, no hi havia cap altra, i que Tarragona va ser capital de l'imperi romà amb l'emperador August més de 2 anys. I bueno, és una ciutat increïble. El Pont del Diable també és meravellós, que és un aqueducte romà que pots creuar caminant a peu. Té moltíssimes coses. La veritat, és una ciutat única i per això som Ciutat Conjunt Patrimoni de la Humanitat.
0: És mig de Tarragona, d'aquesta terra, Lu Martín, que avui ha vingut al Que t'hi jugues. Tu vas molt a Vilavella, que és el teu poble. Lu, què tal, com estàs? I apreta'l. Lu, portes 35 anys a la ràdio i encara no saps que has d'obrir el micròfon.
21: Tu què, Maria García?
0: Sí, tenia moltes ganes de dir-ho. Que has cobert tu algun Tour de França, no?
21: He fet 2 Tours de França, 2 Mundials.

0: tal, és així, i que estic molt content d'estar aquí. Jo sóc més de Castells que de bici, és evident, i bueno, que avui, no sé si hi ha algú d'aquí de Sant Pere i Sant Pau, o dels Xiquets, o de la Jove, o del Serrallo, i que bueno, si hi ha algú, pues, estic molt content de veure.
1: Va, que se l'ha guanyat, un aplaudiment per lui.
0: No, és que és veritat, és veritat.
1: Les cobertures periodístiques de les grans rondes ciclistes, el Tour, la Vuelta, la Volta, el Giro, sempre regalen moltes anècdotes, Xavi, i tu també, Lu, has estat, diguem-ne, protagonistes de moltes d'elles. Tu recordo que moltes vegades expliques, no, quan us putejàveu la Cadena SER, la COPE, i la Cadena SER.
2: Amb Catalunya Ràdio també.
1: Mira,
2: diré una del Serrallo, d'aquí a Tarragona. Estàvem a una etapa de la Volta, perquè aquí el Rubén estava de la Volta, i vam dir, bueno, va, farem alguna, els hi farem alguna Catalunya Ràdio. Bueno, el que vam fer és que quan ells no ens veien, els hi vam posar una mica de peix al voltant de la mòbil.
1: La unitat mòbil, del cotxe.
2: Mòbil, del cotxe.
0: Un moment, com de peix?
2: Pam, pam, eh?
0: Peix?
2: Peix una mica podrit, m'ho he dit.
1: Peix podrit, eh?
2: Sí,
1: que és al cotxe de Catalunya Ràdio.
2: Sí, a la mòbil. Què va passar? Que al cap de 10, 15, 20 minuts estava rodejat de gats. La mòbil de Catalunya Ràdio. Això havia un tècnic ara a Catalunya, que és el Conrad Cortassa, que era l'ideòleg d'aquestes coses, i el que passa que ells ens les tornaven després, eh? O sigui, ens havien pintat de calç els vidres de la mòbil, i clar, t'aixecaves al matí i et trobes el cotxe de la mòbil pintada amb calç als quatre vidres. El de darrere no, però els quatre de vidres pintes. Però, clar, com treus la cal dels vidres? Però passava malament perquè una mica més i no arribàvem a la sortida. I com aquestes em puc explicar moltes, la majoria de la Volta, en el que havia un ambient extraordinari, entre la COPE, la SER, en fi, hi havia helicòpters, hi havia moltes coses, ho vam passar molt bé.
0: A mi no em passava, jo vaig fer els dos tours amb companys extraordinaris com el Xavier García Luque, el Bernaus, sí. Gent que ha fet...
1: Tu vas viure una redada, no?, amb un tour?
0: Sí, Rasmussen, el Rabobank, es van fotre fora. I estava aquell dia fent una entrevista al Brunel, el director del...
2: Johan Brunel, sí.
0: Johan Brunel, el dia que el contador es posa líder del Tour perquè fotran fora el Rasmussen, bueno, espectacular. La poli, el tio sortint al maletero del cotxe, espectacular. I aquell dia el contador, el 2007, el Tour que va sortir de Londres, és que el Tour és espectacular, eh? És que el que heu aconseguit és espectacular. O sigui, és una de les millors coses. Jo he fet Jocs Olímpics, he fet Mundials, Eurocopes, però el Tour és una cosa meravellosa. Ara, espavileu, perquè una de les millors coses, és, per almenys pels periodistes, és quan vas a la sortida i et donen de menjar.
1: Donareu de menjar?
3: Peix del Serrallo.
0: és brutal. I sí, vaig fer aquella redada, bueno, després arribes a París, bueno, aquí ja no arribareu, però les sortides són una cosa magnífica, el contacte amb la gent que parlàveu abans, l'afició, i bueno, aquí a Tarragona hi ha una afició brutal per les bicis, és supermaco, el que heu aconseguit és meravellós. I sí, la redada aquella va ser brutal una nit. I aquell dia Brunel ens va dir, quan va sortir la notícia, jo vaig sortir corrents per anar a l'hotel del Rabobank, Brunel va dir, estamos matando el ciclismo. Un tio que havia dopat Armstrong 6.000 vegades.
2: No, jo que li volia preguntar al Rubén, precisament d'això que dius, Lu, el ciclisme, ja no el Tour, sinó en general, ha aconseguit sobreviure a la lacra aquesta del dopatge. Vull dir, està molt, molt tancat tot això en el ciclisme. Va haver moments difícils, no?
4: Home, va haver un moment realment que va ser una punyalada tremenda pel ciclisme, tot el que va passar. I bé, és veritat que ara doncs, està tot molt, molt controlat. Costa molts diners perquè, o sigui, els mateixos organitzadors també col·laborem amb aportacions econòmiques amb la lluita antidopatge, els equips, els corredors, o sigui que avui dia, a més, hi ha molta més cultura, avui dia, a més, avui el corredor se n'adona que segons quines bestieses no les pots fer, o sigui que, i realment en aquell moment s'havien fet verdaderes barbaritats.
0: Però jo crec que anava per davant, la medicina anava per davant del control.
4: Bé, aquí passa una cosa també, i permeteu-me l'expressió, una mica

0: vulgar, no? El lladre sempre corre més que la policia, vull dir que aleshores sempre van pel davant, no? Però clar, avui dia hi ha molt més control, es vigila molt més què pren i què no pren el corredor, quin és el límit, vull dir, està clar que un corredor necessita una alimentació i una suplementació especial, però una cosa és especial i l'altra és dopant. O sigui, una cosa és que aprenguis, que et vigilin, que et controlin, que se'n vagin a fer entrenaments amb altura, tot això permès. I aleshores, clar, això també genera doncs, aquestes velocitats que hi ha als corredors, també hi ha millor material, o sigui, una sèrie de coses que avui dia està molt, molt vigilat. Que pot sortir algun, possiblement, perquè sempre hi ha tramposos a la vida, no? Però no el que va passar en aquella època de les redades i tot això.
1: Que va ser tremenda. Són les 12:40, estem al Teatre de Tarragona, perquè queda un mes per a que el Tour de França surti des d'aquí, però aprofito que tenim a l'alcalde de la ciutat, a Rubén Viñuales, amb nosaltres, i que avui és notícia el Nàstic perquè canviarà d'entrenador. Pablo Alfaro no continuarà al Nàstic. I he llegit també al Diari de Tarragona que hi ha debat sobre el percentatge que encara que té d'accions l'Ajuntament de la Societat Anònima del club del Nàstic. Què passarà?
2: Bueno, jo crec que és una rara avis que una administració tingui participacions d'una SAT.
1: És un 7%, no?
2: Un 7%, sí. Es va anar, era molt més.
1: Va, ser va arribar a tenir un 70 i pico sí, quan, a principis del 2000, no? Quan el Nàstic va arribar
2: va
1: a jugar primera. No?
2: Un regidor president del Nàstic, fins i tot. Amb diferents ampliacions de capital es va anar reduint, òbviament no s'optava, no? per mantenir-ho i s'anaven reduint aquestes participacions i actualment tenim un 7%. Això no significa que nosaltres com a Ajuntament no ajudem o vulguem ajudar, ni molt menys, això no té res a veure. Però sí que crec que aquestes participacions s'han de vendre i nosaltres el que sí que tenim clar és que no només algú que tingui diners, hi ha d'haver projecte, hi ha d'haver valors i que aquests valors siguin els del Nàstic. El Nàstic no és un club qualsevol, per molt que digui el que tinc aquí al costat.
3: Vinícius,
2: es deia, sí.
3: Qui dice, tu?
2: Sinó que és el primer club esportiu.
1: Té molta afició.
2: No, però és el primer club històric, per data de creació. I a més, té afició, té ciutat, té història i la massa social que té és increïble. De fet, és... Potser a tota la ciutat és la institució que té més massa social. No?
4: Com
2: a...
5: Te compro el club. Te lo compro jo.
2: I el que no m'agradaria és, us en recordeu del Peterman?
1: Home, i tant. Hombre. Com oblidar-lo?
2: Doncs això. Això a Tarragona no pot passar. I si nosaltres podem ajudar humilment amb aquest 7% a que vagi a un projecte que sigui engrescador i que a més, doncs, tingui suport de l'afició, doncs ajudarem.
1: Esperem que Peter... el Nàstic torni al futbol professional. Què dius, Cristóbal?
4: No, que estic amb... Vostè no dona entrevistes.
6: Perdona, Marín. Cristóbal.
4: Entrevistes no, eh?
3: No, jo no dono entrevistes.
4: No, vale. Estic a l'altra banda...
1: Està entre el públic, el Cristóbal.
4: Que ha vingut a fer país amb la seva samarreta del Nàstic, 7%.
5: Què? Visca el Nàstic, el primer.
4: Visca.
5: I fins al final, força gimnàstic.
4: Com el tenim, el Nàstic, ara mateix? Pues ara tu com a seguidor, què passa aquí?
1: Sí, perquè porta la samarreta del Nàstic.
5: Ara mateix estem una miqueta baixos. Hem estat a punt de pujar a segona. El dia del Màlaga va ser un destros. O sigui, estem pel terra... Però jo crec que podem sortir d'aquí.
4: L'oportunitat, tens l'alcalde aquí davant,
5: jo ara veig
4: que manega els pressupostos aquí.
5: El 7%.
4: 7%, 8, 9.
5: Si pot ser una miqueta més.
4: 10, un 10.
5: I si podem...
4: Ni per ti ni per mi.
5: Una miqueta més i el que dius, ni Petermans ni res. Aquí...
1: Gent de casa.
4: Amb un 10 estaríem contents, eh?
5: Estaríem molt contents.
4: Molt contents.
5: I amb un 15 millor.
4: Alcalde, la pilota està a la seva taulada.
6: Honorable alcalde.
2: Ui, mare.
6: Quan parla
1: honorable
6: Peter...
1: alcalde, però honorable... Què et passa avui, Lluís? Estàs emocionat?
6: No, és que sóc molt respectuós, sempre, tu ho saps. Quan parla de Peterman, parla de l'inversor suec?
3: Dimitri Peterman, no?
2: Bueno, no jo el que crec...
1: L'inversor suec que vol el Nàstic.
3: Ah, vale.
2: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol. És molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat. i que guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes potser ho és més. I has d'entendre que el nàstic també és l'esport base i que el nàstic no pot ser que sigui només de base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa. I això, doncs, mentre nosaltres tinguem participacions, ens preocupem d'això. Nosaltres donem diners des de l'Ajuntament, al nàstic, per l'esport base. Per l'esport base. Jo el que tinc clar és que els invents amb la gasosa i, a més, com som una administració pública, aquestes participacions hauran de sortir a subhasta. No és que jo pugui decidir a qui li venem, però sí que és veritat que pots, òbviament, intentar doncs, definir uns criteris, que són aquests valors, el que ha de representar i el que representa el nàstic, que és la seva afició, doncs, que estigui en consonància.
1: Va, una última pregunta i acomiadarem a l'alcalde, al Ramon Quadrat, al Rubén Peris i demanarem també a altres protagonistes que s'apropin a la taula del que t'hi jugues, Cristóbal.
7: Estem amb els nens de l'escola Mare Nostrum. Adrià, volies anar al lavabo, no? Sí que... El permets que vagi al lavabo?
1: Sí, home, clar.
7: Vinga, Adrià,
1: només faltaria.
7: Pots anar. Va, anem a parlar amb el professor, perquè és una jornada històrica, estem visquent dies històrics pel tema de les protestes dels professors i tenim el professor, com et dius?
8: Pere.
7: Pere, a més, ets un amant del ciclisme, no?
8: Sí, sí, sí.
7: Ah, ja t'ho has fet venir bé, no?
8: Sí, i a més a més...
7: Excursió, a veure el que t'hi jugues, especial tour.
8: Home, era fantàstic. I a més, ells potser del món del ciclisme a carretera no ho dominen tant, però sí que són ciclistes, perquè al col·legi fem ciclisme per la zona de la Budellera.
7: Aixeca't.
1: Ah, que guai.
7: Així, un contacte visual.
8: Com que era un programa de ràdio he pensat, bueno, doncs no cal, no? No, que dic que aquí, just els alumnes de 6è i primer d'ESO, al migdia agafen les seves bicicletes i sortim pel voltant del col·legi i els agrada molt el ciclisme,
1: molt bé,
8: tenim molt aquesta sort.
7: I aprofitem per reivindicar una mica...
8: Sí, m'has dit abans que fes alguna demanda i tal, jo volia dir, a Tarragona tenim una anella verda fantàstica, nosaltres estem en una d'aquestes zones, a la zona de la Budellera, i és més aprofitable, penso jo, la zona del Parc del Francolí té un accés més viable, i la zona de la Budellera penso que hi ha millores a fer perquè sigui més esportista, més viable per la gent de Tarragona que s'adiri per fer esport a la natura.
7: L'alcalde va mirant fixament, va prenent nota.
1: Assentim, va dient que sí.
2: Assentim, va dient que sí.
7: S'estan penedint d'haver vingut perquè se li està girant feina a l'alcalde.
1: Va, són les 12:46, demano un aplaudiment per a Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, per a Ramon Quadrat, gerent de Tarragona Esports, també per a Rubén Peris, director general de la Volta, persona clau per portar el Tour a Catalunya. Tira Cinto Willy i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Salut.
9: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: 13 minuts i arribem a la una del migdia. Estem aquí intercanviant cadires a la taula del Que t'hi jugues des del Teatre de Tarragona. A la segona hora obrirem la taverna dels bojos, amb el Cristóbal, amb el Tío Faja, amb el Gonzalo Álvarez, amb el Quim Molins, amb el Juan de la Boque, i també saludarem a una llegenda del Nàstic de Tarragona a la segona hora del programa. Ara, Xavi, aquí tens aquí al costat, Saissó.
1: Doncs mira, tinc un senyor que, bueno, la veritat és que és història del Tour i també, bueno, doncs, sobretot d'aquí, de les contrades d'aquí, no? És el Pedro Torres. Pedro Torres té 77 anys, nascut a Humillavero, a Màlaga. Ciclista professional entre el 71 i el 80, el Tour de 1973 va guanyar una etapa i la classificació de muntanya.
0: Va guanyar una etapa el Tour de França i la classificació de muntanya.
1: Sí, senyor. I, bueno, doncs està ara afincat aquí a Torredembarra.
2: A Torredembarra, fa quasi 40 anys.
0: Quasi 40 anys. El que no em crec...
3: Amb quin equip?
0: Amb quin equip?
2: Primer, quan van guanyar, Con el Teca.
0: El que no em crec és que no sàpigui on té el mallot.
1: Sí, sí, mi em va dir que li va dir portava i em va dir, lo tengo por ahí, ¿no?
2: Ja,
0: és el de los topos, no?
2: Sí, pues, no.
0: ¿Cuál es?
2: Bueno, el, no había de los topos.
0: Ah, no había todavía. No. Ah. Era otro.
2: Yo lo que tengo es el equip.
0: El equip.
2: Pero de los topos no va a surtir.
0: Doncs aquí estem amb Pedro Torres, guanyador d'una etapa al Tour de França, també de la classificació de muntanya, i ens acompanya el Jordi Pujol Ferrús, que és el delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme a Tarragona. Què tal, Jordi?
4: Bon dia.
0: Suposo que també molt content pel que s'ha aconseguit, no?, portar el Tour a Catalunya i en concret a Tarragona.
4: Molt content, bueno, és un esdeveniment històric que segurament que no viurem mai més. Jo no l'havia viscut mai i ja tinc molts anys, i evidentment penso que és molt bo pel ciclisme i per la ciutat.
0: I hi ha el Diego Bosch, que és president del Club Ciclista Camp Clar de Tarragona. Què tal, Diego, com estàs?
5: Hola, buenos días, bien.
0: Perquè a banda del que és el ciclisme professional, hi ha molta gent, ho ha explicat ara un professor amb els seus alumnes i tal, que surt cada cap de setmana, i més a Catalunya, com explicava a Tarragona el Lu Martín, a fer una passejada, donar una volta en bicicleta.
5: Sí, sí, pero nosotros también participamos lo que es la Copa España, ¿no? O sea, cada fin de semana prácticamente estamos fuera de aquí de Tarragona y competimos en ámbito nacional.
0: Y me decía Elena que es importante poner el foco ahí también porque, por ejemplo, clubs ciclistas históricos como el vuestro pasan dificultades hasta el punto que no saben si van a poder competir el año que viene o no.
5: Bueno, no estamos todavía en disposición de decirlo, pero sí que es verdad que lo tenemos bastante mal.
0: ¿Por?
5: Mayormente el problema es económico. Entonces, poder conseguir una mínima cantidad para conseguir que el equipo tire para adelante es muy difícil. Las empresas no están hoy por la labor de ello. Para actos como, por ejemplo, como el Tour, posiblemente sí, pero para competiciones locales, pues es muy difícil, muy difícil.
0: Aquesta és la realitat també del ciclisme, dels clubs esportius, sí, sí. No només ciclistes, sinó d'altres esports, d'altres àmbits a Catalunya que passen dificultats. Queden 9 minuts per arribar a la una del migdia. Pedro, el mítico caníbal, Merckx, ¿estaba hasta las narices de usted?
2: Somos muy amigos.
0: Lo digo que estaba hasta las narices porque le atacaba mucho en el Tour.
2: Bueno, no, pero a él le gustaba que le atacase. ¿Me entiendes o no?
0: Sí.
2: Y además tenía una cosa, el Erdimer. El Erdimer era un señor muy, muy amigo. Quan donava l'àrbit al pit per sortir, ja no tenia amics.
1: Yeah.
2: Claro. Perquè imagines com va la cosa, és que van passar per un poble que era la Festa Major, va veure una pancarta i va esprintar. Pensant que allà havia algo.
0: Eddie Merckx, això.
2: Sí.
1: Que guanyaria algo, no? Que guanyaria algo.
0: Checkpoint.
1: I te quiso fichar, no?
2: Sí, va estar a casa seva.
0: Ah, sí? Sí. A casa d'Eddie Merckx?
2: Sí, i la meva dona.
1: Ah, molt bé.
6: Oita.
2: Però ell me lo va pensar, em diu, mira, Pedro, vull que vinguis a mi, però acaba de res, que estàs...
1: Casado?
2: Casado. Casado, perdón.
1: Pots parlar en castellà, si vols, cap problema.
2: Sí, vale, sí. Vale. Y dije, tú piénsatelo bien, porque tú tienes todavía un recorrido. Digo, y digo, bueno, Eddie, Pues Eddie. Jo me lo vaig vindre cap a casa, perquè si no la...
0: Sí. Aquí tenim un exciclista que li va dir no a Eddie Merckx. Hi ha un públic molt jove aquí, però que sabeu que és una llegenda del ciclisme.
3: Dale la vuelta, le dijo sí a su mujer.
0: No. Vale, també és veritat.
2: No, lo que pasa que tenías que irte a Bèlgica, recién casado, y digo, mira, yo me lo pensaré. Y me dice, tranquilo. Y cuando... Una anécdota también que te puedo decir. Cuando terminó el Tour de Francia, nada más que salí del Tour de Francia, ya íbamos a correr criterios.
1: Eso es lo que quería. Yo creo que vas a contar lo que te quería preguntar.
2: Y directamente ya fuimos a Bélgica. Y allí se recorría por la noche. Yeah. Y terminamos los criterios, que allá te pagaban al momento. Te agafaba la bicicleta el mecánico, se la llevaba a casa, la traía y al día siguiente cuando venía me la tenía limpia, vamos, para que ya puedas correr.
3: Yo pensaba una pregunta, ¿qué etapa ganó usted?
2: La luchó en Pou.
1: No, le iba a preguntar eso.
2: Con el Tourmalet, el Aubis, iba a ir arriba sol.
0: Jordi, ¿quién es el teu millor record del Tour de França?
5: A ti.
1: Jordi.
6: Jordi Pujol.
4: Bueno, jo només hi he estat una vegada al Tour de França en una sortida, però evidentment l'he seguit tota la vida i bueno, un dels millors records que tinc, i la veritat és esta, no és perquè estigui aquí, però veure guanyar Pedro Torres la muntanya en aquell temps, quan jo devia tindre 16 o 17 anys, t'ajuda a seguir amb bicicleta. Ni tinc quasi 70 i encara hi vaig.
0: Encara hi vas?
4: Encara hi vaig.
0: Cada setmana?
4: Quasi cada setmana pujo a la Mussara. Tinc una elèctrica ara, però la veritat és que sí, solgo sortir dues o tres vegades a la setmana.
0: Una cosa, us ho confesso, vaig agafar una vegada una elèctrica per pujar cap a, de Barruera cap a Durro. Clar, però és que has de pedalar.
4: Has de pedalar i bastant.
0: Clar, jo tenia la confiança que amb l'elèctrica pujaria amb el teu i pujaria el meu fill arrossegant-lo i que me van haver de venir a buscar.
4: Mira, la primera vegada que vaig agafar l'elèctrica fa 5 o 6 mesos, no fa més, perquè d'això, vaig pujar a la Mussara i jo dic, ostres, vaig ficar tot el motor i quan vaig arribar no tenia bateria. O sigui que ara estic pujant en la primera i vaig pujant i ja està. Vull dir, t'ajuda, però no és una moto ni molt menys.
0: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
6: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
0: Són 56, tio. No sé. És el rellotge que m'ha donat el Pere.
6: No, veus?
0: No sé.
6: 54, eh?
0: Espera, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
3: I com continuï discutint...
6: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
3: Seran 58.
0: Cristóbal, a la tornada obrirem la segona hora amb un concurs. Espera, que no se t'escolte.
7: Mira, que
3: ara 50 anys sí. Haciendo ràdio...
7: No, perquè això trigui uns segons a connectar. Bé, qüestió, tenim un premi, molt guai. La col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, no?
6: Efectivament, tenim un tros
7: mundial,
6: de regal.
7: A més del Mundial.
6: Tenim un tros de regal, que
0: ara
6: és la col·lecció de...
0: a la pantalla perquè les pugueu veure.
6: Wonder Gold, que és la col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, que és una passada. Vull dir, una pila de seleccions amb el seu boli esborrable, és una passada.
0: Ho esteu veient a la pantalla del...
7: Necessito dos candidats del Barça i dos del Madrid.
0: Tothom aixeca la mà.
7: Vinga, aviam. A veure, perdó. Qui és del Barça? Del Barça. Del Barça.
0: Vinga, dos del Barça.
7: Vinga, tu, vine cap aquí. Passa cap aquí, vale? Una del Barça, tu també. Vinga, dos del Barça. Del Madrid. Vinga, va. Una.
0: I darrere teu.
7: I tu, vine cap aquí.
6: Jo porto el partit de guanyar això. Jo em tal de guanyar això, et dic que soc...
7: A veure, llavors farem un concurs. Com es diu això de llançar l'ampolla i que quedi en peus?
6: Home, em vota el Flip Challenge, tio.
7: Això, el Challenge. Vale, doncs farem... narrat pel Xavi Saissó, un il·lustre narrador de la ràdio que ho ha narrat tot absolutament, però això no ho ha fet mai. Vale? Llavors farem un Barça-Madrid, els del Barça contra els del Madrid, i qui aconsegueixi tres que es quedin en peus, mira, ara el Bermúdez ho està mostrant, tres, s'emporta el premi, un premi per cada un.
6: He de buidar més.
7: Vale? Sí? Doncs a la tornada de la pausa fem el concurs i veiem qui guanya, si el Barça o el Madrid.
0: El que passa és que, Bermúdez, si vas tirant l'ampolla i no ho expliques bé, això és antiradiofònic, perquè es van escoltant...
6: Bueno, i és perquè sí, ho vegi la gent aquí, aquí a la ràdio. La gent ja sap que és un bottle flip.
0: Va, fem una pausa, endrecem l'actualitat al butlletí de la cadena SER i a la segona hora regalem aquesta caixa
6: de Mr. Wonderful.
0: De Mr. Wonderful, que són 15 bolígrafs, no?, d'aquests esborrables,
6: sí, sí,
0: personalitzats per xulíssim. Les seleccions del Mundial.
6: Seva selecció sorpresa, bolis borrable, clauer, cromo, caixes espectaculars.
0: I obrirem la taverna dels bojos, eh? El que t'hi jugues, hem de parlar dels anuncis que s'estan fent a la campanya electoral del Real Madrid, eh? Florentino Pérez diu que si és president dimarts farà una oferta de 150 milions per un jugador.
6: Eso es.
0: No diu qui.
6: Bueno.
0: I Enrique Riquelme assegura que abans del diumenge anunciarà qui seria el seu entrenador. Pausa i continuem des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11, un Que t'hi jugues especial.
3: Salut.
8: Que t'hi jugues.
9: SER Tarragona, Ràdio Reus.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
11: Tuya, tuya.
10: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí, tu prima.
12: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
13: Descobreix Ascale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Ascale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
14: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
15: En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
16: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. La Beckett, la sala del Teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
17: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Es la una, mediodía en Canarias. Pedro Sánchez se desmarca de Leire Díez. El presidente del gobierno asegura que no conocía sus andanzas, así las ha calificado, porque nunca las hubiera tolerado, ha dicho. Desde Montenegro ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, cerrando filas también en torno al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha asegurado Sánchez que todo lo que se está conociendo estos días le produce indignación, preocupación. Ha defendido que no sabía nada de las maniobras de Leire Díez y que ni mucho menos dio ninguna orden al respecto.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo.
2: El presidente ha dado por buenas las explicaciones de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior.
3: Desde el Gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo, apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución.
2: Sánchez también ha respaldado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuyos contactos también figuran en ese sumario. Asegura además Sánchez que los servicios jurídicos del PSOE están analizando toda la documentación y no descartan emprender acciones.
1: Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez. En un vídeo difundido por el PP, Tellado dice que el presidente no destituye ni a Marlaska ni a la directora de la Guardia Civil porque Sánchez era y es el uno de todos ellos, el jefe de la banda, el cabecilla, asegura sin pruebas, de toda la corrupción socialista.
4: La pregunta es clara, es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente, ¿qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
1: Más asuntos. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60% en España en dos décadas. Según los datos que ha publicado Sanidad, la población de 14 a 24 años es la que más ha dejado de beber, en contraposición a lo que ingieren los mayores, que cada vez beben más. Mariola Lubrido.
5: Un estudio que pone de manifiesto que el patrón de consumo está cambiando. En el fin de semana se triplica. Y otro dato muy llamativo, los episodios de beber de forma intensiva se han duplicado en la última década. Y ya no son los jóvenes los de los atracones. Lo de beber mucho los fines de semana afecta a gente más mayor, a un amplio tramo de 25 a 64 años. Según el informe, hay diferencias de género y socioeconómicas. Diariamente beben más alcohol los hombres con niveles educativos bajos y en situaciones de desempleo. En el caso de las mujeres, son las que tienen estudios superiores, trabajadoras activas y de clase social alta. Por comunidades autónomas, La Rioja, Baleares y Extremadura son las que registran un mayor consumo de alcohol. La cerveza es la bebida que sigue siendo hegemónica, excepto en los mayores de 65 años, que mantienen el vino como opción predilecta.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrate a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
9: Perdone, que nos la quedamos.
8: ¡Ea, otro!
10: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¡Avanzamos! BBVA.
11: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
12: En Alcampo sales ganando.
13: Marref es el mejor programa de puntos.
14: Punto.
13: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
14: Punto.
13: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
14: Punto final.
15: Marrenfe, más viajes, más puntos.
14: Y punto.
16: A Badalona al maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se. més viva que mai.
9: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
16: Cada espurna encén la flama.
14: Dale, José. Venga, va. Una nana canila. Podríem anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
17: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
19: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
18: Abans d'anar al concurs, amb els nens que ens acompanyen avui al Teatre de Tarragona, de saludar periodistes que cobreixen el que passa aquí, de saludar una llegenda del Nàstic. Saissó, avui no hi ha clatellot perquè estem de bon humor.
20: Això mateix.
18: Avui riurem.
20: Avui riurem. Hem preparat 5 tocs de ciclisme. Anirem per feina, 5 tocs dels millors que hem fet al llarg dels últims anys de ciclisme. El primer, sabíeu que hi hauria o va haver llançament de ciclistes?
21: A mí me consta el lanzamiento de chinchetas, no de ayer, pero a mí me consta que el día de Pontevedra, el día que la etapa se corta 8 kilómetros antes, ahí hay lanzamiento de ciclistas, y eso sí que pone en peligro la integridad de los ciclistas.
20: Llançament de ciclistes, que ja és l'últim que faltava perquè hi hagués llançaments de tot. Bé, hi ha ports de muntanya com aquells que ha fet el Pedro Torres i tal, molt, molt, molt llargs, però no tan llargs com deia l'Íñigo Martínez.
22: No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%. O sea que casi, casi hay que subir andando empujando la bicicleta.
20: Hombre, no es extraña, claro, 300 kilómetros, un 27%.
18: Claro,
20: muy bueno, Logroño té un terme municipal, diguem-ne, ampli, però no tan ampli com aquesta etapa que es va fer.
23: El Club Ciclista Logroñés organizará el próximo domingo la 42ª edición de la Clásica San Bernabé de categoría junior, puntuable para el ranking de la Federación Española de Ciclismo, que tendrá salida y llegada a Logroño con un recorrido de 777 kilómetros. Salida y llegada a Logroño 777. Con un recorrido de 777 kilómetros.
20: 777 kilómetros, amb arribada i sortida, o sortida i arribada a Logroño. Bé, en una presentació de la Volta, una consellera, no diré el nom, jo crec que se li va anar una mica, no sé, el subconscient, no? Perquè havia un ciclista encara, i l'altre dia va guanyar una etapa en el Giro, Sepp Kuss, que apadrinava una etapa de la Volta. Mireu què va passar.
24: També vull destacar la del Berguedà, perquè jo soc de la Catalunya Central i, per tant, sempre m'agrada escombrar cap a casa en aquesta etapa tan esperada, apadrinada pel Sepp Kuss,
20: Sepp Kuss, se li va anar. I per últim, atenció, perquè les bicicletes a vegades poden estar en perill. Si no, escolteu el que es va dir la Ser.
25: Todas las reacciones del día de hoy, ¿algún problema en carreteras, no, Izaskun Montero?
26: Sí, en la Vizcaya 2405, en Amoroto, colisión entre un turismo y una bicicleta. La bicicleta está grave. No, perdón, está
25: el
26: herido.
25: Ciclista.
26: El ciclista está herido.
25: Gracias, Izaskun.
20: Sí, sí, el que estava ferit era el ciclista. La bicicleta, pues no sabem com estava, però millor estava greu també la bicicleta. Però...
18: Tots especial ciclisme, però, perquè avui estem a Tarragona pel Tour de França, que arrencarà des d'aquesta mateixa ciutat d'aquí a just un mes. Abans, el gran depart des de Barcelona, tenim el trofeu aquí a la taula. Saissó, prepara't amb l'inalàmbric, perquè narraràs alguna cosa que encara no has narrat al llarg de la teva trajectòria, que són molts anys.
27: Mira que ha narrat coses.
18: Mentre es prepara el Saissó, un aplaudiment per al Felip Ortiz, llegenda del Nàstic de Tarragona. Què tal, Felip? Un tio de Lleida, però ja afincat des de fa molts anys amb aquestes terres a Tarragona. Com estàs, Felip?
28: Molt bé, molt bon dia a tothom.
18: Tot i que ara estàs a cavall, no? Entre Andorra, Tarragona, no?
28: Sí, ara la meva vida està una miqueta... però bueno, la veritat que Andorra es viu molt bé i està a prop de Salou. No?
18: Què tal per Andorra?
28: Molt bé.
18: Home, a prop de Salou,
28: molts ciclistes,
18: Andorra.
28: Sí? I professionals. Sí.
18: Tu fas ciclisme o no? Surs amb bicicleta?
28: Intento. Però, bueno, una mica de muntanya, però... Quan anem a entrenar, quasi sempre trobem a professionals entrenant.
18: Carles Cortés, com estàs?
29: No, molt bé, contents de retrobar-vos. Contents de retrobar-vos.
20: Perdona. Sí que...
29: No, Carles. Cristóbal Catamanasso.
20: Sí. Aviam, no l'has presentat com s'ha de presentar
29: Cristóbal
20: Carles Cortés.
29: Catamanasso.
20: Carles Cortés, bueno, segur que l'heu vist per tele, amb el castell, amb tota la seva...
1: història.
18: Home, és història
1: mita,
18: de la cadena SER, també.
1: És un mite, sí, sí, sí, de la cadena SER. No, i jo bueno, recordo que ens agafaves al relleu,
29: sí,
1: a la graderia.
29: Efectivament.
1: Nosaltres acabàvem la taverna.
29: Quina por feia obrir aquella porta a les 12 sí, del migdia.
1: I nosaltres sempre et donàvem pas cantant una cançó i aprofitant.
29: No, esteu tots aquí.
18: Sí, sí, que s'apropi la, gent, que s'apropi la gent.
1: La cançó és molt fàcil. Mireu, m'heu d'ajudar amb aquesta cançó. La cançó...
29: Sou molt dolents.
18: Apaga, deja de hablar i
29: estar-te
18: mal.
1: Al turrón.
29: Sou molt dolents.
1: La cançó és molt fàcil. Diu... Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
18: Sí, té una lletra molt profunda.
29: Això cada dia.
1: Sí, molt elaborat.
29: Cada dia els havia d'aguantar així. Cada
1: dia. A fer-la entre tots. Qué bueno es, qué bueno es,
29: no el seguiu, no el seguiu. No, no, no canteu, no canteu.
1: Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
29: Cada dia així.
18: Ara els oients
29: cada
18: més tira, sí, és que fa més anys que ens escolten.
1: Carles, ben tornat. Ara sí.
18: Rejuvenir 15 anys.
29: Sí, sí, és veritat, és veritat. Cada dia els havia d'aguantar, cada dia, igual.
18: El Carles Cortés no necessita presentació a la cadena SER perquè els més fidels l'haureu escoltat durant molts anys. Ara està a Ràdio Ciutat de Tarragona. També hi ha la Tere Ortega de Tarragona Ràdio i l'Arnau Monreal de Diari Més. Com esteu?
2: Molt bé.
18: Gràcies per venir al Que t'hi jugues. Escolta'm.
29: Sí. Felip Ortiz, un mite.
18: Possiblement el millor porter de la història del Nàstic.
29: Bueno, això ja hauria... Felip, tu saps que pot haver-hi debats aquí. No?
28: Molts debats. Però, la veritat que però, jo vaig intentar fer-ho el millor possible.
29: No, jo ho va fer molt bé. I un dels herois, un dels ascensos del Nàstic. Aquest home li va parar un penal a Soldado, que ens va donar un ascens. Només et dic això.
28: Mira, l'altre dia està, el meu fill ara... Està jugant de porter amb 6 anys i està mirant el vídeo.
29: Mirava el vídeo.
28: I ets tu, el que deia, ja. Felip, t'estimo.
29: Sí. És veritat. El dos, que era 2004, allò, no?
18: Vas fer com Puyal amb Urruti, Cortés,
29: però a
18: amb
29: més,
18: Felip.
29: Fet expressament. Fet expressament perquè pel Nàstic allò representava el que pel Barça la lliga aquella de Valladolid. I recordo aquell moment que Felip li atura Roberto Soldado, el que després va jugar al primer equip i li va aturar un penal. No era el de l'ascens, perquè no va ser el de l'ascens, però era un penal molt important que va aturar el Felip.
18: Qui serà l'entrenador del Nàstic? Perquè avui hem conegut que no continua Pablo Alfaro.
2: Pues mira, un que coneix bé el sí. Felip Ortiz, perquè hores d'ara el que pren més números és Xisco Campos, i en parlàvem abans. Mira, el Felip Ortiz va ser, en certa manera, l'entrenador de porters de Tomeu Nadal, que és, serà, ja s'ha fet oficial, de Tomeu Nadal, que és el director esportiu de la propera temporada del Nàstic.
18: Tomeu Nadal, director esportiu.
2: Sí. Director esportiu, ell sap com és com a porter i com és com a company, i també coneix a la perfecció a Xisco Campos, que hores d'ara encara no està confirmat, si no actualitzo el mòbil, Xisco Campos seria el nou entrenador del Nàstic de Tarragona.
29: Xisco Campos, perquè ho situeu, segon entrenador del Mallorca. Però un mite del Nàstic perquè va jugar molts anys aquí.
18: I ho comentàvem amb l'alcalde, és veritat que Tarragona té molta història, el Nàstic té molta història i una afició tremenda. És un club que mereix, per dimensió, estar al futbol professional. Què és el que passa? Què ha passat amb el Nàstic?
29: Això, ells han estat seguint molt més l'equip, molt més en el dia a dia, i la Tere i l'Arnau segurament ho poden explicar molt millor.
2: El que ha passat aquesta temporada, jo crec que ha sigut una mala planificació esportiva de la temporada. Es va fer massa net respecte als futbolistes, la plantilla de la temporada anterior, una plantilla que per segon any consecutiu es va quedar allò a res, a un minut de poder assolir el play-off. Jo crec que s'ha fet massa net, alguns futbolistes evidentment van haver de marxar perquè tenien ofertes que no podien renunciar-hi, però altres doncs es va prescindir d'ells, i entre això, en aquesta decapitació, es va decapitar, bé que s'han quedat els futbolistes que s'han fet el Nàstic, que senten l'escut, però no quedaven un capità com Xisco Campos en la seva època, o sigui, futbolistes capaços d'agafar de la solapa els futbolistes quan venien maldades i aixecar l'equip. I tinc dubtes si la plantilla donava més de si del que hem vist aquesta temporada.
18: Arnau,
3: el que quedava clar era que una plantilla que amb el pas dels mesos i la pressió afegida eren jugadors, no, com diu la tele, no, jugadors que no, potser no tenien aquest tant sentiment, potser hi ha molts alguns ja estaven pensant en la temporada següent, d'altres que no van estar al nivell, i bueno, al final tres entrenadors decreixen tota la temporada.
18: Sou molt de ciclisme vosaltres o no?
29: A mi m'encanta, sí, i a la Tere especialment.
2: Moltíssim.
18: Ara comentàvem per WhatsApp, aprofitant la pausa, amb el Iu Andrés, que és el cap de programes de la cadena SER, que també està aquí i li agrada molt, que ho comentava el Saisó, la gran esperança El tour pels francesos és Paul Seixas, però el dubte és si el cremaran massa aviat, no? Perquè enfrontar-se amb només 19 anys a Vingegaard, a Pogacar, que és per molts el millor ciclista de la història, igual és delicat.
29: Sí, però jo crec que s'ha de provar. A mi quan ho van anunciar que Paul Seixas correria el Tour, a mi em va agradar molt, perquè a més venia de guanyar no sé quina prova, que tothom era el moment clau de dir hi va o no hi va, hi va o no hi va. Jo crec que, de fet, enriqueix el Tour. Per mi l'enriqueix, que ja hi vagi enguany, l'enriquirà. No sé si es cremarà o no es cremarà, però crec que enriquirà el Tour. I la veritat és que a Tarragona, a més, he vist gent de ciclisme que estava amb vosaltres ara fa una estona. M'alegra molt per tota aquesta gent que ha treballat picant pedra pel món del ciclisme a Tarragona, el Diego i el Jordi i altra gent que estaven per aquí, que puguin veure el Tour aquí a casa, crec que és un moment únic.
2: Jo crec que és difícil plantar-li cara a Pogacar, i Vingegaard, que seran els dos gallets d'aquest Tour, com ho han estat d'altres, i a més amb un ciclisme on estan despuntant gent molt jove, nosaltres a la nostra època, fins als 30 anys, no et converties en un bon ciclisme. És un ciclista jove al francès, pot passar de tot, per què no? Si té allò d'esparpajo, valentia, que és el que ha demostrat Pogacar per emportar-se totes les curses, totes les etapes, és que t'aixeques tu ara i t'intenta guanyar l'esprint.
3: Bueno, jo, a veure, com vols d'aquí a Tarragona, crec que som, que estem en procés de fer-nos experts en ciclisme. D'aquí que tenim un mes per endavant.
18: Un mes just, clavat.
3: Un mes clavat. I bueno, excepte sobretot aquí pel pas de Tarragona, jo crec que serà molt bonic. A nivell de... sobretot de veure per de carrer, que això sempre està bé.
18: És un quart de dues del migdia, estem aquí entre amics, ara regalarem els bolígrafs esborrables de la casa Wonderwall, els bolígrafs Wondergold.
3: Els capibares.
18: Els capibares, sí, sí. Estan i en un moment torna el Bermúdez aquí a la taula amb els bojos de la taverna, però mentre s'acaba de preparar el saissó, Felip, has dit que tens un fill petit que és porter... No pateixes molt?
3: Més que quan jugava ahir, no?
28: Sí, sí, la veritat que jo no volia que jugués a porter i sempre l'he deixat fer i bueno, amb la dona sí que hem parlat, no? Que sigui, jo crec que el que volia és que fessi deport, que estigués relacionat amb companys, perquè bueno, el futbol i tots els esports el que et dona és infinitat de coses positives. Però bueno, ha sigut ell el que ha sigut, el deixem endavant i després doncs si li tinc que aconsellar, però no em fico molt ni els entreno ni res, que vagi, s'ho passi bé i que és l'important en aquesta edat.
18: El Felip Ortiz, els més joves igual no ho sabeu o no ho recordeu, va estar durant bastants anys a la Masia. Quants anys?
28: Doncs a la Masia, al Barça vaig estar 7 i a la Masia vaig estar 3 i mig i després ja...
18: Futbol Barça del Barça, 7 anys.
28: Quan complies 18 anys te'n vas a viure a pisos que et ficaven i bueno, allí vam compartir pisos amb
18: un salt. Amb qui?
3: Hi havia.
28: El primer any amb el Xavi Molís i amb el Carles Puyol.
18: Del Gran Puyol sou molt amics.
28: Molt.
3: Què tal, Carles? Què tal la convivència amb ell?
28: Molt bé. Està vivint a Andorra.
3: És un desastre.
18: O sigui, sou veïns d'Andorra?
28: Sí. Bueno, veïns,
18: mira que
28: una casa més gran.
18: Mira que l'han intentat convèncer perquè torni al Barça, donant-li càrrecs i tal, i ell...
28: Ell està molt tranquil a Andorra i la veritat que el futbol sí que el segueix, però bueno...
18: Que bé que l'aniré al Barça, un Puyol, ara.
28: Clar, és el que estem parlant del Nàstic.
18: Com li agradaria a Hansi Flick tenir un Puyol allà a la defensa?
28: Necessita doncs, gent implicada, gent que senti els colors, i la veritat que Carles doncs, amb això sí que... ningú té cap mena de dubte.
18: Alguna vegada ho he explicat, però potser no ho he escoltat i tal, però Felip Ortiz va ser un dels meus primers ídols, perquè ell jugava a l'AM, al club de Lleida on jo vaig començar, clar, era una mica més gran, porter,
29: i que tu eres porter, tio.
18: Barça, sí, clar, per això, i al fitxar-lo al Barça, diguem-ne que tots els porters que venien per darrere ens fixàvem en Felip Ortiz i els nostres entrenadors sempre ens deien fixeu-vos que si ho feu bé, podreu, com Felip Ortiz, acabar jugant al Barça. El que passa és que...
28: Jo sempre he tingut
18: vaig entrenar un any, però...
28: He sigut l'exemple dels porters baixets, no? De que,
18: clar, és que tu, quan... 1,76, no?
28: Sí, bueno.
18: Has de ser molt bo per ser professional i... sent porter amb 1,76.
28: Sí, sempre deien, doncs, els porters tenen que ser alts, i jo era sempre l'exemple, no? De Lleida mateix, no? Que deien la gent, no pateixis de l'altura, que mira que no, ja fitxat pel Barça. Però bueno, però ara, verdaderament, ara sí que tens que ser alt.
18: És que ara ja no hi ha porters de menys d'un 90.
28: Abans sí que havia doncs, molts porters, doncs, jugant a primera divisió, doncs, no sé, Arconada,
2: Gullo, València.
28: No? València, sí. Sí.
18: Paco Gullo.
28: I ara, doncs sí, ara la veritat que primer, si no me deixes 80 i pico, ja no...
18: Ara és veritat que ara ja la majoria de porters juguen amb els peus, surten de l'àrea, abans no, i tu vas ser dels primers porters que jugava molt bé amb els peus, que era més que un tio que parava sota pals. Clar, estem parlant de fa 20-30 anys.
28: Sí, això em va anar bé, no?, al Can Barça, doncs que... Quan vaig arribar jo encara estava Johan Cruyff, després va arribar Van Gaal, i doncs una cosa que li agradava molt era el joc de peus que tenia, no? I això doncs després també vaig coincidir amb el canvi de regla que abans els porters la podien agafar amb les mans.
18: Sí, és que abans quan el defensa li passava la pilota al porter, el porter la podia agafar amb les mans, i quan ell jugava es va canviar la norma i ja... és quan si et passen la pilota no la pots tocar amb les
29: sembla
18: mans.
29: Sembla ser l'abuelo Cebolleta.
18: No, però és que aquí hi ha un públic molt jove que no sabrà que el futbol canvia.
29: Ja,
18: és així.
4: Tens tota la raó. De fet, ara mateix tenim 4 nens aquí, sí, que jo crec que fa 20 minuts que estan aquí, això pot considerar ja 25. Explotació infantil.
5: Sí. Jo et volia preguntar, l'altre dia a Chesney li preguntàvem per Joan García i deia que no té cap inconvenient en no jugar perquè és tan bo Joan García i que un tio amb la trajectòria de Chesney diu, és que mai m'he trobat un porter tan bo com Joan García. Tu que ets porter o que has sigut porter, què el Joan García?
28: Estic d'acord.
5: És el fitxajazo de la dècada?
28: Sí, estic d'acord. Bueno,
18: no és el millor dia per reivindicar-lo, per això després de la roda d'ahir.
5: Vale,
28: estic d'acord i també doncs, tinc molta confiança en De La Fuente, que és l'entrenador porter del Barça.
4: Gràcies.
28: I parlem molt i la veritat que tothom s'ha quedat sorprès, no? Però no sorprès amb el que tothom veu, no? Que és el que es veu, el que compara, com el joc de peus, sinó amb la mentalitat que té, que després d'un error, doncs, això és el que teníem por, no? Tothom, no? Arribar a Can Barça i ser un porter, el que està demostrant a nivell de cap, això és el més important, no?
18: Ara que dius lo de la Fuente, clar, perquè ell va estar al Nàstic, no?
29: Correcte, De La Fuente. Escolta'm, va ser entrenador de porters.
18: I està tan sonat com sembla de fora, perquè sí. És aquell que tantes vegades han expulsat de la banqueta del Barça.
29: Sí, ja començava a mostrar aquests símptomes.
18: Ah, sí?
29: Sí, en aquella època a Tarragona, sí.
28: No, això la...
29: Bueno, ella ha de quedar bé, no?
28: El Felip
29: ha de quedar bé i dirà que no i que... Però bueno, té aquests ramalazos, sí.
5: És cosa de porters. No?
29: Sí, però no passar
5: sempre.
29: Tu també.
5: Els porters
29: sí
5: sou així, no?
29: Tots, sempre.
18: No, però els porters jo sempre dic, no estan bojos, al contrari, han de ser els tios més centrats de l'equip.
28: Estic d'acord. Si no, algú té que ficar l'ordre, no? Clar. Jo crec que els porters són els que fiquen l'ordre als equips.
18: Quins són els teus plans? Continuaràs a Andorra la temporada que ve?
29: No, para. Tu saps que va a la Champions, no?
18: Sí, clar.
29: Pues això, Champions...
28: Sí. Doncs,
29: home, si ha de seguir, clar, home.
28: Els plans són que dilluns comencem a entrenar allà. Van guanyar la Lliga i el vencedor de la Lliga doncs, juga les prèvies de Champions i a partir de dilluns a entrenar i el 8 de juliol fem la primera prèvia de Champions a veure qui el sorteig que ens
29: toca. Cuidao. Felip, entrenador.
4: La primera ronda de Champions és la millor de totes.
29: És boníssima. Jo a vegades l'he vist. A més, a l'Inter Escaldes, que l'he seguit alguna vegada, també en etapes anteriors, vaig seguir en l'etapa de Covid, aquesta eliminatòria que ell jugarà anada i tornada, es va jugar a Suïssa, i jo vaig seguir per la televisió l'Inter Escaldes jugant allà a Suïssa.
28: Sí. L'any passat es va tocar l'Esteagua de Bucarest, Olimpia de Ljubljana i l'AEK d'Atena.
4: Són a l'himne, també? Són a l'himne? És guapo, tio.
18: I ara ja sabeu contra qui jugueu?
28: No, el dia 16 és el sorteig de juny.
18: Doncs estarem pendents.
29: Seguiment de Felip, home, i l'Inter.
18: I tant.
5: Us quedeu al concurs o no?
18: Sí, home.
5: Us quedeu, sí? Clar, sí. Com es diu, Xavi, això? És que som uns puretes.
6: Battle Flip Challenge. Primera edició. Què t'hi jugues? Imperial Tarraco.
5: A més, el Vermo... molest. Home, no sabem com
18: es diu. Ara que narrem coses que sorprenen i tal, jo us he de confessar que poques persones m'han deixat... Saps per on vaig, no?
29: Sí.
18: Tan flipades com el Carles Cortés narrant...
29: Què? No, pensava que deies el Xavi.
18: Narrant Castells. No, Xavi.
29: Pensava que deies el Xavi.
18: Em sembla una meravella tan gran...
29: No té cap mèrit.
18: O sigui, és que hauria de tenir un Premi Ondas de la ràdio, tio. T'ho dic en sèrio.
29: No té cap mèrit.
5: Carles, què és aquesta cuerda que tens aquí anunciada?
29: No, home, perquè aquí vam presentar la temporada audiovisual, aquí al Teatre Tarragona vam presentar... Que és Teatre Tarragona, no de Tarragona.
18: Teatre
29: Tarragona. Vam presentar la temporada audiovisual que fem a la xarxa i el vam presentar aquí, al teatre.
5: Molt bé.
29: Que està en rock and roll, que és el lema que tenim.
5: Aviam.
18: Encara narres Castells o no?
29: Sí, home, i tant. Sí. De fet, diumenge, al Vendrell.
18: Ah, sí?
29: Sí.
18: A quina hora?
29: No sé si al Lu, però va a la colla del Lu.
5: Lu, on estàs?
18: Allà, darrere.
29: La colla vella, diumenge, a un quart d'una, està amb els seus grans rivals.
18: Ah.
29: Castellers de Vilafranca.
18: Wow. No li donis el micro, per si de cas.
5: Un clàssic com el que viurem ara aquí. Va, anem a veure. Tenim dos equips, Barça i Madrid. Vale, Xavi?
6: Perfecte.
5: El primer equip que aconsegueixi 5 5 cops que es quedi l'ampolla en peus,
6: perfecte,
5: guanya la col·lecció de vòleis de Capivara de Mr. Wonder.
6: Tu segueix,
5: vale, del Mundial.
6: Tu segueix els una de Barça passada. I els de Madrid, eh?
5: Vale, i aviam, com et dius?
7: Jared.
5: Vale. Tu?
7: Mencia.
5: Vale. Aquest és l'equip del Madrid i vosaltres?
7: Mia.
5: Mia i?
7: Lucas.
5: Molt bé.
18: I narrar doncs, això, eh?
5: Aquest és l'equip del Barça, vale. Vinga. La resta, que està, hi ha màxima expectació aquí al Teatre Tarragona. Podeu animar. Vale, algunes declaracions prèvies abans de començar. Què li dius al Madrid?
7: Vais a perder.
18: Oh, oh, oh, oh.
5: Vais a perder.
18: Vinga, va.
5: Vale, alguna cosa a dir al Madrid?
6: Som-hi.
18: Dile pa' segunda.
7: Sí.
5: Vinga, preparat? Tu. Willy, tens alguna cinta d'atenció?
6: Tu segueixes els de Barça.
5: Jo vaig comptant aquí, vale? 5, vale? 5. Preparats? El compte enrere, Xavi, el micro és tot teu. En joc, la col·lecció de capibares Mr. Wonderful del Mundial.
6: Doncs una atenció,
5: especial.
6: Endavant, atenció, Xavi. Perquè estem aquí al hotel... l'hotel. Al
18: Teatre Tarragona.
6: Al Teatre Tarragona per Tarragona. Aquesta primera edició del Rotel Bottle Fleet Challenger que t'hi jugues Imperial Tarracó. Faré un compte enrere perquè comenci el show. 5, 4, 3 i mig, 3, 1, 0. De moment està la cosa empatada.
18: Epa,
6: atenció, 1, continuen les ampolles, 1-0 favorable a Madrid de moment. Continua
5: 2-0. 5, ja tenim la senya. Ja tenim la senya. Ha guanyat el Barça. Ha guanyat el Barça.
18: 5-0.
5: Ha guanyat.
6: 5-1.
5: Vale, vale. 5, ja està, no? Ja tenim guanyadors.
6: Ja està.
5: Han aconseguit les 5.
6: Carai, que ràpid que ha anat això.
18: Ni menys
5: saben. T'ho he dit, Xavi, t'ho he dit. Teníem que pujar una mica el tema marcador, perquè és que van a saco.
18: Són molt bons. Increïble.
29: Estaríem encara tu i jo aquí.
5: Bueno, doncs un fort aplaudiment, no? Ja tenim guanyadors, va.
18: President, la porta, guanya't el Barça.
5: Guanya el Barça! Barça! Barça! Em sap greu perquè dic, aviam si el Madrid té una oportunitat de guanyar, encara que sigui la col·lecció de Mr. Wonderful, ja que no guanya ni la Lliga, ni la Copa, ni... Bueno, un aplaudiment per tots. Vinga, pels que guanyen, els que perden, un aplaudiment.
18: Gran, una cosa, parlarem amb Lluís Carrasco, que és qui
5: pera,
18: ha impulsat aquesta campanya a la ràdio i que li regali una col·lecció a cada un.
5: Vinga, va! Per tots! Bravo!
18: Segur que Lluís, que ens estarà escoltant, entendrà que me salti les normes del concurs,
8: sí,
18: no?
8: Pues sí, sí.
5: Doncs ja està. Doncs aquí guanya tothom. Va, fort aplaudiment.
6: Vinga, som-hi.
5: Ja ens podem pausa retirar perquè aviat comença la taverna. Pausa i obrim la taverna dels bojos, el
18: que t'hi jugues, a la recta final del programa.
8: I de baix, més a més, ens quedem.
9: Què t'hi jugues?
10: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
11: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
12: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 del Polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
13: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors.
0: L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
9: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.
14: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
15: Tiri, tiri, tiri.
16: Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
17: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
16: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
17: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
18: Dos quarts de dues del migdia, escolteu el Què t'hi jugues a Ser Catalunya des del Teatre Tarragona. President, ens quedava...
21: Home, deia que aquí estarem ben assegurats. Tenim un lloc segur, tenim un lloc ben assegurats. Però ja no només perquè estiguem a Tarragona, sinó perquè som del RAC. Escolta, que tu pots dir sort del RAC i estiguis on estiguis. Vagis on vagis, estaràs molt ben assegurat. Per exemple, imagina't un nano que se'n va d'Erasmus. Aquesta és una història real. El cotxe carregat per anar a l'aeroport i el cotxe es queda sense bateria a les 6 del matí. Truques al RAC, el mecànic ve, canvia i arribes a temps. Sort del RAC! Sempre fer-se soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist. Tota. Protecció a tot arreu.
18: Cristo, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha deixat fitxat, el fitxat, nivell molt alt, el llistó molt alt.
22: Va fort aplaudiment pel tio Faja, pel front de la Boque, Gonzalo Álvarez i el Quim Molins. La taverna mediàtica del Què t'hi jugues, com cada divendres. Recordeu que els que esteu aquí avui a la grada, si voleu participar, demaneu torn i ens acostem amb un micro. Però per començar, Willy, tira atenció, tio Faja, perquè estem arribant a unes quotes de surrealisme absolut.
18: Ha vingut amb el violí.
22: Com sempre, amb el seu violí reglamentari. Tio Faja, Florentino, responent a Enrique Riquelme, a... no sé com es diu, programa Cuarto Milenio, no sé què, Iker Jiménez. Horizonte. En un programa de fantasmes, no? I de...
27: Era digno, i el programa, el nombre del programa...
18: No, diu Horizonte.
22: Horizonte, diu? Vale. Que abans es deia Milenio 3, Quinto Milenio. Cuarto Milenio...
27: Horizonte, eh?
22: Horizonte.
27: No, és on se explican coses paranormales, como cuando votaban los sí. muertos en las elecciones del Real Madrid.
22: Amigos de la nave del misterio.
27: Ja aprendí.
22: La Superliga es va presentar al Chiringuito i la seva campanya electoral a Iker Jiménez. Aquesta és la realitat del nostre futbol.
30: És el nivell.
22: I no només això. Hem passat de presentar jugadors. Si surto president, portaré a Beckham a presentar ofertes. Si surto president, pagaré 150 quilos per algú. Sense dir qui. Que serà Olise, no? Olise.
18: Això és el que diuen al diari AS, no?
31: Sí, el diari AS ha publicat fa una estona que Olise seria l'opció de Florentino, encara que va dir que no ahir. Sembla que sí, que serà Olise. Que per
18: una altra cosa és que el Bayern de Múnich accepti aquesta oferta.
31: No crec.
18: De fet, aquest és el moment en què Florentino Pérez anuncia que, si és president, dimarts pagarà 150 milions d'euros per un jugador sense dir qui.
32: Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no?
18: Sí.
32: Pues ahora le voy a hablar de Dumfries. Es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez se desvincula de las, literal, andanzas de Leire Díez. Sánchez niega que ordenara la trama que trató sin éxito de frenar las investigaciones que salpicaban a la familia del presidente.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
2: Pedro Sánchez desde Montenegro, donde ha contestado a las preguntas insistentes de la prensa sobre el sumario del caso Leire. El presidente del gobierno ha defendido la limpieza de su partido y también el trabajo de la directora de la Guardia Civil, que, recordemos, mantuvo 3 encuentros con la llamada fontanera de Ferraz. Ampliamos ya. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sánchez se desmarca por completo y también al PSOE y a su gobierno íntegro y limpio, ha dicho, de las maniobras de Leire Díez. El presidente ha cerrado filas con los socialistas que aparecen en el sumario por sus contactos con la exmilitante, como la directora de la Guardia Civil o la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Ha asegurado que ya están estudiando qué acciones pueden emprender para defenderse de los que usan sus siglas en vano.
3: Que nosotros lo que estamos es ahora mismo trabajando con el equipo jurídico para saber exactamente qué acciones se van a emprender. En defensa de la honorabilidad, por supuesto, y de la limpieza del Partido Socialista. Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y, desde luego, la corruptela es de unos pocos, no van a enmarañar.
4: Ha apelado Sánchez también a los socios parlamentarios a continuar la legislatura y ha descartado adelantar las generales junto a las municipales y autonómicas.
2: Luego le preguntamos a Javier Bañuelos por qué Interior desmintió estos encuentros para terminar admitiéndolos anoche, aunque asegurando que en esos encuentros entre Mercedes González y Leire Díez no se habló de la trama. Marlaska no va a cesar a la directora de la Guardia Civil. De momento, se cree su versión.
5: Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, porque no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente no. Otra cuestión es si hay, no obedeciera a eso, a la realidad o a la verdad.
2: El Partido Popular de momento ya ha pedido la comparecencia en el Senado de Mercedes González. La SER ya puede confirmar a esta hora, además, que la citan para el próximo día 10, es decir, para el jueves de la semana que viene. El Partido Popular, al que le bastaría con la simple enumeración de los hechos para hacer oposición, pero en el PP la euforia les lleva a la sobreactuación. Este es Miguel Tellado.
6: La pregunta es clara. Es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente. ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
2: 2:03 PM, 1:30. Recopilamos los últimos datos sobre las investigaciones sobre esta trama. Esta mañana Santos Cerdán ha emitido un comunicado en el que defiende su honor y dice estar siendo víctima de una persecución que le está destruyendo personalmente y también su credibilidad. También 1:30 os contaremos la encuesta de 40dB para la serie El País con motivo de la visita que el Papa León XIV inicia mañana a nuestro país. La mitad de la población cree que la Iglesia sigue tapando la pederastia. Recordaremos que, bueno, estará en primer lugar en Madrid. Esa es la primera escala de su viaje. Madrid, que es ahora mismo una ciudad tomada por las fuerzas de seguridad con cortes de tráfico por todo el centro. Foto a esta hora en la Plaza de Cibeles. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues una plaza llena de fuentes de agua potable que bien podrían quedarse todo el año, sillas blancas, 1, 2, 3, 4 generadores eléctricos que oiréis de fondo, vallas por todos sitios, tráfico cortado y varias estructuras enormes, entre ellas el escenario que nos describe esta visitante.
8: Yo veo una estructura metálica, lo que es el Cristo, bastante moderno el Cristo, y lo que veo es que va todavía un poquito lento, que para que haya misa mañana.
7: Papeleras precintadas por seguridad, sustituidas por bolsas, operarios, montaje, pantallas, grúas, altavoces, acentos de todo el mundo, Casal, y miles de fotos de turistas. Un desorientado se ha acercado a preguntarnos, al vernos con el micro, ¿quién viene? A su lado, un sacerdote con alzacuellos le ha señalado los omnipresentes carteles amarillos con las fotos de León XIV.
2: Desde luego, en Madrid sí que hay un buen Cristo. Programación especial mañana desde las 10:30 en la app de la SER, en un programa que va a dirigir aquí Pablo Tallón. La mañana además nos deja un nuevo asesinato machista en España. La víctima es una mujer a la que disparó su pareja, que después se quitó la vida. SER Málaga, Ignacio San Martín, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, los cuerpos sin vida de Victoria y su presunto asesino Francisco fueron localizados a primera hora de este viernes en una vivienda de la barriada de La Palma, en la capital malagueña. Ambos cuerpos presentaban heridas por arma de fuego. Los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar los dos fallecimientos. Los primeros indicios de la Policía Nacional señalan que el hombre la mató y después se suicidó con el arma. No había denuncias previas ni registros de la víctima o del agresor en el sistema Biogen. Según el Ministerio de Igualdad, si se confirma este asesinato como caso de violencia machista, sería el número 24 en lo que va de año.
2: 016 es el número de atención a las víctimas de la violencia machista.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: 2:05 y nos acercamos ya a la redacción de informativos de la SER. Javier Liébana, pendientes de Ucrania y de un dron que ha impactado esta mañana en suelo rumano. Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un dron marino ha explotado esta mañana en el puerto civil de Constanza, en el Mar Negro, que es el puerto más grande de Rumanía y que es territorio OTAN. No ha habido víctimas y Ucrania acaba de informar de que Rusia ha desviado esta mañana un dron que habían lanzado y que acabó perdiendo el control dirigiéndose precisamente a Rumanía. Además, aquí en España, el Supremo ha anulado la sanción de más de 850.000 euros que le impuso a Vox el Tribunal de Cuentas por los ingresos obtenidos por merchandising entre los años 18 y 20. Se consideró que estos ingresos eran realmente donaciones para financiar el partido, pero el Supremo concluye ahora que esta decisión carece de base probatoria.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
10: Hoy será el día de temperaturas más bajas de toda la semana. Ya lo han sido las mínimas. Durante la tarde no va a hacer calor más que en el Valle del Guadalquivir, donde se pasará de los 30 grados. También en gran parte del interior pasaremos de los 25, pero por poco, y en la mayor parte de poblaciones máximas de 20 a 25 grados. Y eso a pesar de que va a hacer mucho sol, con chubascos todavía en el Mediterráneo, en Baleares y sobre todo ahí donde coinciden las provincias de Alicante y Valencia. La próxima noche también algunos chubascos en Galicia. Fin de semana soleado y cada vez más caluroso.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
11: Els mestres tornen a la vaga després d'haver rebutjat l'acord per suspendre-la. Amb el 28% del seguiment, són 3 punts més que en l'última vaga que van fer a tot Catalunya.
12: New bo, bye bye.
11: New bo, bye bye, et farem un cambrà. I demanen la dimissió de la consellera en referència a la de l'exconseller que va plegar després d'enfrontar-se precisament amb els mestres. A Barcelona, a aquesta hora, són dins del parc de la Ciutadella i a Tarragona estan tallant l'autovia A7. Mentrestant, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat vol tots els moviments bancaris de tots dos partits. Sospiten que el PSC podria haver infringit la llei electoral al pagar una empresa perquè publiqués notícies favorables a ells. Els socialistes diuen que no han rebut cap requeriment i que han actuat sempre complint la llei electoral. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, nega que hagi encobert cap cas d'abusos, tal com ha destapat avui el País.
13: Jo puc parlar del meu cas. En el meu cas no hi ha encobert res. Però a mi em sap greu que posin aquest nom. Tot un revolutum.
11: Fa 4 anys, segons el que publica el diari, Omella va saber d'un cas d'abusos a Barcelona i no va fer res. Entrevistat a RAC1, el que llavors era el número 1 de l'Església a tot Espanya, diu que no és cert. La presó de Brians es prepara per rebre el Papa i ja estan seleccionades les recluses que parlaran amb Lleó XIV.
14: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sin poco me hacía nada. Claro, es una persona muy importante.
15: Me transmite paz, me da tranquilidad. No paro de coger la
11: televisió. De seguida anem cap allà perquè l'Andrea Villori ha parlat amb elles i avui a la SER us estem explicant també que l'Església no havia recaptat mai tants diners a Catalunya amb la casella de la declaració de la renda, 47 milions d'euros. Sobretot són els més rics i els més grans els qui donen diners. Ara bé, de tot l'estat, Catalunya és on el percentatge dels que marquen aquesta casella és més baix. Aquí és un 15%, mentre que, per exemple, Castella-La Manxa o Extremadura és el 42%. La d'ahir va ser una tarda passada per aigua arreu de Catalunya i que ens ha deixat una mica de fresca, Jordi Carbó.
10: Avui esperem que sigui el dia de temperatura més baixa de tota la setmana. Ja ho han estat les mínimes. Màximes en breu de 20 a 25 graus. Només superarem els 25 al Pla de Lleida. Si a més hi afegim que durant la tarda el vent de marinada anirà guanyant protagonisme, abans de la tarda passarem d'un ambient agradable a ambient fins i tot fresc. I el cap de setmana en general sol, si bé demà la tarda tindrem xàfecs intensos però locals a les comarques de Girona i Barcelona, a punts de muntanya de l'interior sobretot. A les nits i els matins del cap de setmana encara farà força fresca. Durant les tardes, de mica en mica, la calor tornarà a guanyar protagonisme.
11: Guillem Arnal al control, Martí Ramírez de la producció, ara són les 2:10.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
11: Bona tarda. Els mestres tornen a fer vaga a tot Catalunya després que quedés en res el preacord al que havien arribat amb el govern. Avui hi ha hagut talls a diverses carreteres arreu del país, amb càntics demanant la dimissió de la consellera Esther Niubó. Avui els sindicats han anunciat, de fet, una altra vaga a totes les comarques dimarts que ve, que és quan el Papa arriba a Catalunya. La manifestació d'avui encara corre, continua ara mateix a Barcelona. Són al Parc de la Ciutadella i és la Soledad Domínguez. Sole, bona tarda.
16: Hola, bona tarda, Ferran.
11: Això, que la manifestació continua ara mateix dins del Parc de la Ciutadella, sentim de fons alguns càntics.
16: Sí, estan en el... finals del Parlament, dels Parlaments. Avui obrim un nou capítol amb la lluita per l'educació pública i de qualitat, i aquest capítol l'escriurem nosaltres. Això és el que han dit fa uns minuts una de les portaveus de les coordinadores d'assemblees, que són les que han agafat el protagonisme tant de la protesta com d'ara d'aquests Parlaments finals davant dels sindicats. Estan reclamant als professors que la negociació, que diuen s'ha d'obrir a partir ara, els ha d'incloure a ells. A diferència del que ha passat en totes les altres mobilitzacions i vagues d'aquest curs, els parlaments, com us deia, de les manifestacions que han recorregut Barcelona i que ara mateix estan ocupant el Parc de la Ciutadella, els estan protagonitzant professors anònims, no els portaveus dels sindicats, que s'han vist desbordats per un col·lectiu que també ha dit alt i clar que ells no estan lluitant per tenir millor sou, sinó per tenir més mans, més temps per acompanyar els seus alumnes, i que volen canvis a les escoles, als instituts, però també al 03 o al lleure. Escoltem un moment de la intervenció de les assemblees de Girona.
17: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la de qualsevol departament.
16: I com que ells en saben més, diuen, són ells els que han d'estar a les taules de negociació. Molt significatiu, Ferran, que avui l'USTEC, malgrat ha fet una crida a la vaga d'avui, ha tingut un paper molt secundari. Fons d'aquest sindicat ens admetien que necessiten temps, que cal analitzar bé tot el que ha passat i buscar una manera, ens diuen, de canalitzar tota aquesta energia perquè no es perdi. Yolanda Segura ha pogut parlar, al final de tot ha hagut d'escoltar també alguna xiulada. Segons dades del Departament, el seguiment de la vaga avui a la una del migdia era del 28%, són 3 punts més que la darrera vaga general educativa, que va ser el 27 de maig.
11: Gràcies, Soler. Hi ha una pregunta latent, que és com s'explica que l'acord que havien signat els mestres i que els donava una millora salarial i més recursos a les aules hagi estat rebutjat. Doncs bé, fa uns minuts ens ha respost precisament una mestra anònima, com les que estan protagonitzant avui les manifestacions. És la Rosa Cervera, d'Igualada.
18: Ells mateixos sabien que era insuficient. Hem fet números i hem vist que 6.000 persones, 6.000 docents que ens ajudin d'aquí al 2029 no és suficient, perquè no cap ni un mestre per escola, ni un. Jo en 5 anys em jubilo. En què m'ajuda a mi dintre de 4 anys? Això no va de sous, va d'inclusió ben feta, amb recursos humans, materials i de tot tipus. Que no rebem a l'escola. Estem amb molta canalla dins de la classe, que van entrant, ahir em va entrar una nena a mi nova, amb 2 setmanes d'escola i ahir la tens. Sense recursos, sense ningú que m'ajudi, una nena que no m'entén i amb les seves coses, pobreta. Però jo no faig miracles com he vist per ahir. Faig el que puc, amb el que tinc. Jo vaig començar fa més de 30 anys i això no té nom. Estem esgotats.
11: A la pregunta que es feia a la consulta, si els mestres votaven que no, també es comprometien a continuar fent vagues fins a finals de curs. Això per als qui serà un revés és per les famílies d'alumnes, tot i que moltes respecten la vaga, ja n'hi ha que demanen que s'acabi tot plegat.
19: Em sembla molt bé, tota la lluita és molt important.
20: Pues la verdad es que no me afecta mucho porque lo seguimos llevando a los niños al colegio.
21: A veure, sí que espero que se solucione aviat. Amb les reivindicacions, amb algunes sí i amb algunes no.
11: Avui el govern tornava a reunir-se aquest matí a les 10 amb els sindicats que van firmar el preacord, però USTEC, que és el sindicat majoritari, ja va dir ahir que no hi aniria. La negociació està estancada perquè el govern manté que aplicarà l'acord igualment. El número 3 de la Conselleria d'Educació, Ignasi Jiménez, avui ha estat aquí a Catalunya.
22: És veritat que existeix un malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim per part de tothom, però és que si li volem donar resposta... potser que comencem ja a desplegar les mesures que preveu l'acord. Fixin-se, ja tenim un acord en el qual s'hi adhereix ara professors de secundària, hi ha comissions obreres i hi ha també l'UGT, pràcticament la meitat de la representació també de la mesa sectorial. i que, per tant, cada vegada també l'acord concita més consens. Clar que ens agradaria que això fos un consens unànime. Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i el qual no se n'ha sortit. És evident que tot i a la vegada és impossible i que aquest acord ens permet com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
11: Doncs ja ho senten, el govern que continua defensant l'acord i que avui tenia prevista reunions amb diversos sindicats per intentar tirar-lo endavant. El que sabem d'aquesta reunió, Sole, és que els que sí que hi han anat són Comissions Obreres, la UGT, i també estava programat que hi anés el Sindicat de Professors de Secundària.
16: Sí, i en complert s'ha fet aquesta reunió amb el Sindicat de Professors de Secundària, que ells han dit que ratificaran l'acord perquè ells tenen l'aval del 63% de la seva militància. Ells també van fer consulta, però no oberta a tot el professorat, només a la seva militància, als seus afiliats. També s'ha fet aquesta trobada amb Comissions Obreres i UGT, a tots, al govern, els ha traslladat això que deia l'Ignasi Jiménez, que ells compliran el que s'havia pactat i que començaran a implementar tant les millores de sou com tots aquests reforços a les aules. Recordem que a partir del setembre ja està aprovat, ja hi ha un acord de govern, han d'arribar 1.080 persones entre especialistes, educadors, tots aquests perfils que tenen l'escola inclusiva.
11: Continuarem pendents, Soler, gràcies, de l'última hora d'aquestes manifestacions.
16: Fins ara.
11: 2:16, en les darreres hores, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat, la UCO, vol tots els moviments bancaris sobre una publicitat que presumptament van pagar els socialistes a un mitjà digital durant les eleccions europees del 2024. Un mitjà que publicava notícies que, en realitat, creu la UCO, eren publicitat encoberta. No és menor, perquè el finançament il·legal és la línia vermella que li han posat els socis al PSOE abans de retirar-li el suport. Davant d'això, el PSC insisteix que sempre ha respectat la legislació electoral. Laura Pons.
3: La UCO vol tenir tots els moviments bancaris del PSOE i del PSC del 2024 i del 2025, anys que coincideixen amb l'activitat de la presumpta lampista del PSOE, Leire Díaz. El que vol és esbrinar si el PSOE va poder alimentar econòmicament la trama de Leire Díaz mitjançant el pagament de publicitat electoral a un mitjà de comunicació digital. El PSC ha respost en un comunicat a aquestes informacions, assegurant que no tenen cap relació contractual amb l'empresa de comunicació que hauria pensat l'estratègia de publicitat d'aquest mitjà de comunicació i asseguren que la informació és falsa. Insisteixen, el PSC sempre ha complert amb la llei electoral i tant el Tribunal de Comptes com la Sindicatura de Comptes tenen totes les dades.
11: 2:17.
4: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
5: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
23: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 7:15 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
24: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
11: 2:19 de la tarda, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, surt a la llista que avui publica El País d'alts càrrecs de l'Església que han cobert casos de pederàstia dins la institució. La investigació explica que fa 4 anys, quan Omella era president de la Conferència Episcopal, va assabentar-se d'un cas d'abusos d'un sacerdot a Barcelona i no va fer res. Oriol Soler, ell ho nega. Diu que sempre va seguir els protocols adequats.
25: El primer cas del que parla El País és el del sacerdot Alexander Patiño, capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, a Barcelona, que va ser detingut per abusos sexuals en un cas judicialitzat. Omella ha negat la major dient que ell no va encobrir res. Ho justifica així en declaracions a RAC1.
26: La persona que va venir a fer la denúncia, i no puc parlar perquè són temes de sumari, va venir a informar, no a denunciar. Els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això, quan és... No és veritat, jo he fet el que tenia que fer, que m'ho demostri.
25: El nom d'Omella apareix en un segon cas d'encobriment, segons la investigació. És el del sacerdot Jordi Sanabra, ex-rector de la parròquia de Polinyà, que el 1990 va ser enviat com a missioner a l'Equador sense que ningú sabés, després que sortissin denúncies d'abusos a menors i que fos requerit per la justícia.
26: Ell havia anat a l'Equador, jo ho sabia, que estava a l'Equador, sí. Que havia fugit. Ell, jo el que tinc com notícia és que va fugir.
25: Sanabra va morir allà anys després i mai se'l va arribar a jutjar.
11: De l'itinerari del Papa a Catalunya ja saben que té previst anar a la presó de Brianzo dimarts que ve. Allà estan ultimant els preparatius per la visita del pontífex. Un acte de 20 minuts en què el Sant Pare es trobarà amb 80 interns i intercanviarà unes paraules amb dues preses, amb les que hem pogut parlar. A la presó hi és l'Andrea Bellori. Andrea, bona tarda.
0: Bona tarda, sí. Aquí a Brianzo ja uneix a la bandera del Vaticà. Tota l'entrada i el teatre estan recent pintats per la visita del Papa, que arribarà dimecres fins l'auditori de la presó directament en cotxe. Dins hi haurà 80 interns seleccionats entre els fidels habituals de la presó, com l'Elisabet Baca.
2: Me emociona mucho que venga el Papa aquí, la verdad. Y estoy muy contenta, la verdad. Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no?
0: Nerviosa i emocionada està també la seva companya, la Montserrat López, que podrà parlar amb el Papa.
2: Estoy contenta que estoy del cambio que he dado en mi vida gracias a la fe que tengo ahora y que no tenía antes. Me transmite paz y lo veo muy buena persona.
0: La tria l'han fet els capellans de Brians, que no han discriminat per delicte ni perillositat.
6: Jamás le preguntamos a la persona por qué está en el centro penitenciario, porque no venimos a encontrarnos con delitos, pero los delitos le corresponden al juez y nosotros venimos a encontrarnos con las personas. Las personas son mucho más que una equivocación.
0: És en Jesús Bel, el mossèn de la presó.
11: A més, avui a la Serus estem explicant que aquesta presó ha hagut de tancar el mòdul d'ingressos i detinguts per evitar superar la seva capacitat. La zona que han hagut de tancar, Andrea, és on passen els primers dies les persones que van per primer cop a la presó i és on rebran en els propers dies una trentena de reclusos d'altres centres que participaran en aquesta visita.
0: Sí, l'àrea d'ingressos és on arriben els interns i on estan els primers dies abans de ser distribuïts per mòduls. Com que Brianzo és una presó de preventius, hi arriben com a mínim una quinzena de reclusos diaris, però aquest matí ha hagut de tancar perquè la presó està al 90% de la seva capacitat amb 1.100 interns al centre, segons una nota interna a la que ha accedit Ser Catalunya. No hi entrarà cap nou intern ni avui, ni demà, ni diumenge. Tots els homes que siguin enviats a presó preventiva per un jutjat a l'àrea de Barcelona aniran a la presó veïna Brians 2 almenys fins després de la visita del Papa. Així, segons fonts penitenciàries, es garanteixen que hi hagi disponible espai pels 32 presos de Brians 2 que seran traslladats dimarts a la nit per dormir aquí i assistir l'endemà a la visita del Papa. També s'hi traslladaran 8 internes de la presó de Batràs que van cosir ja unes estoles entregades per la Generalitat al Sant Pare en un viatge fa un any al Vaticà.
11: 2:22 de la tarda i relacionat amb l'Església, atenció al que estem explicant també avui a aquesta redacció i en concret amb Pol Valero. Bona tarda, Pol.
7: Què tal? Bona tarda.
11: Saben que a la declaració de la renda hi ha la famosa casella on pots marcar amb una creu que vols cedir una petita part dels teus impostos, el 0,7%, a l'Església en comptes de l'Estat. Doncs bé, a Catalunya l'Església no havia recaptat mai tants diners per aquesta via com ara. Més de 47 milions el 2024. Això tot i que el percentatge dels que marquen la creueta en aquesta casella és més baix que mai.
7: Sí, la recaptació general d'Hisenda s'ha disparat després de la pandèmia. A més, la població ha augmentat de manera que hi ha més persones que marquen la casella de l'Església. Tot i això, la popularitat d'aquesta donació és més baixa que mai. A la campanya del 24, l'última de la qual l'Agència Tributària té dades, només un de cada sis catalans van cedir part dels impostos a la institució catòlica. És un 15%, un 5 que només marca la casella de l'Església i un 10% més que també marca alhora l'altra casella de finalitats socials.
11: I, Pol, hi ha un perfil concret de persona que tendeix més a marcar aquesta casella, els més rics i els més grans.
7: Sí, una de cada tres persones que guanyen més de 150.000 euros a l'any fan una donació a l'Església. És una proporció que és el doble d'alta que en el cas de les persones amb menys ingressos, tot i que escollir aquesta opció no implica pagar més o menys impostos. Per edat, els que més contribueixen a l'Església són els de 70 anys o més, gairebé un 30% marca a la casella. En canvi, entre els menors de 40 anys, aquesta proporció no arriba ni al 10%. Molts ho acaben fent per tradició o per inèrcia.
8: Molt sovint és gent que, igual fa 25 anys, va donar una instrucció al seu assessor fiscal de que li posés a l'Església Catòlica i no ha modificat la seva gestoria, el seu assessor, el seu advocat tributarista, ho continuen traient per defecte.
7: El president de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Joan Francesc Pont, ens deia això.
11: És important remarcar, ho deies ara, Pol, que els 47 milions que rep l'Església a Catalunya no són un impost addicional, sinó que són diners que anirien a Hisenda normalment, però que acaben anant a la Conferència Episcopal. És a dir, A tot Espanya, l'Estat deixa de recaptar gairebé 430 milions d'euros per aquesta casella. I això, hi ha entitats que ho critiquen.
7: Sí, fundacions com la Ferrer i Guàrdia, que assenyalen que aquest model representa un privilegi davant d'altres confessions i que, com a mínim, diuen, el que es podria fer és afegir altres entitats sense ànim de lucre perquè tinguessin una casella pròpia. Tot i això, defensen que les donacions religioses no haurien de representar una pèrdua d'ingressos per l'Estat.
8: Les esglésies no han de ser finançades amb els impostos, sinó que han de ser finançades pels seus propis recursos.
7: Més de la meitat dels ciutadans considera que les religions s'haurien d'autofinançar sense la col·laboració de l'Estat.
11: En qualsevol cas, a Catalunya és on hi ha menys proporció de persones que marquen aquesta casella de l'Església en comparació amb la resta d'Espanya.
7: Sí, recordem, aquí és un 15%, la mitjana espanyola és el doble, i hi ha territoris com les Castelles, Extremadura, La Rioja o Múrcia, on més del 40% dels ciutadans seleccionen aquesta opció, segons els experts consultats. Això es deu al fet que el procés de secularització aquí està més avançat i també pot estar relacionat amb que els catòlics catalans senten més desafecció amb l'estructura de l'Església espanyola i, en cas de fer donacions, prefereixen col·laborar directament amb Càritas o amb la seva parròquia que no pas amb la Conferència Episcopal. Tot i així, com que aquí a Catalunya les rendes són més elevades, Catalunya acaba sent la tercera comunitat que més diners aporta a l'Església.
11: Tota la informació explicada amb gràfiques molt clares la teniu al web de Ser Catalunya.
24: Ser Tarragona, Ràdio Reus. En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
1: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
9: Dale, José. Venga, va. Oh, na, na, na. Camila, podría andar a dormir.
24: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
11: Dues i 27 minuts, avui el cel està calmat, ben diferent de les pluges que van descarregar ahir al vespre. Les més violentes van ser a la Catalunya central. A Ripoll, per exemple, la C-17 va quedar tallada durant una estona al vespre per la caiguda d'arbres, i un tren de la R3 entre Manlleu i Ripoll va xocar, sense ferits, també per la caiguda d'arbres. A Berga van arribar a estar en alerta 6 sobre 6 per temps perillós a la tarda vespre. Però la pluja per la gent de Berga no és un aturador prou potent per deixar-los sense patum completa. Patum que es va acabar fent tot i la humitat de la pluja, amb certa normalitat, i on també hi va haver una escridassada a Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana. Voti, voti, voti, feixista qui no voti, cantava a la plaça durant el primer salt d'aquesta patum completa. Orriols era al balcó convidada per una regidora que ja ha sortit del seu grup i serà la futura alcaldable d'Aliança Catalana de la ciutat. Recordem que el govern d'aquesta ciutat és de la CUP i no havia convidat a Sílvia Orriols. Mentre la patum funcionava amb certa normalitat, a Barcelona, en canvi, el Primavera Sound patia cancel·lacions de tots els caps de llista.
10: Fatal, la verdad que fatal. Yo he pagado solo para venir hoy, o sea que imagínate.
12: Bueno, a ver, al principio me porta malament, perquè...
11: Gemma, la Gri, bona tarda.
13: Hola, Ferran, bona tarda.
11: Ni Bad Gyal, ni Doja Cat, ni Massive Attack, els assistents no van poder veure cap dels artistes més importants del cartell d'ahir. El festival tornarà els diners a tots els que tenien entrada.
13: Sí, en un comunicat al Primavera Sound ha anunciat que dilluns detallarà l'operativa per fer-ho. Les incidències van afectar els dos escenaris principals ahir a la nit. I els concerts van quedar interromputs durant prop de 4 hores i es va haver de desallotjar l'esplanada. Les actuacions de Massive Attack i Bad Gyal es van reprogramar per a més tard, però a 1:15 de la matinada, encara sota la pluja, es van cancel·lar definitivament.
10: Fatal, la verdad que fatal. Yo he pagado solo para venir hoy, o sea que imagínate.
12: Bueno, a ver, al principio me porta malament, perquè no hi ha de caos, sense pia temps d'un concert.
10: És una putada. Jo crec que sí.
13: Els concerts d'ahir no es podran reprogramar. El festival, però, preveu continuar avui amb total normalitat.
11: Avui el Primavera es reprèn amb normalitat, tot i que en un altre àmbit, atenció, perquè a pocs dies dels exàmens de selectivitat, els treballadors de les biblioteques públiques han estès a tot Catalunya la vaga que des de fa setmanes afecta els equipaments de la xarxa de Barcelona. Així que els alumnes que s'estiguin preparant per la selectivitat, que és la setmana que ve, que sàpiguen que les biblioteques de Catalunya no obriran amb normalitat aquests dies, que estiguin especialment atents a això. I arribarem a dos quarts amb una fe de rates. En aquest informatiu ens hem referit a la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, dient una nomenclatura que no és correcta. UCO respon a Unitat Central Operativa. Fe de rates feta, disculpin, dos quarts de tres de la tarda i ara continua l'hora 14 a la SER.
14: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
15: 2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez lo niega todo, niega que ordenara la trama Leire para entorpecer las investigaciones que afectan a su familia. Sánchez niega ser el one.
17: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
18: En ningún momento dio ninguna orden para proteger informaciones sobre usted o sobre su entorno.
17: En absoluto. Hay que dejar trabajar a la justicia. Lo que yo sí les puedo garantizar es que, vamos, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí.
15: Desde la cumbre europea de Montenegro, Sánchez carga contra el Partido Popular. Habla de nuevo de una oposición marrullera, admite que las informaciones que se están conociendo le llenan de indignación.
17: Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera utilice el ruido, las insidias, sin ningún tipo de fundamento para impugnar la labor de un gobierno que está haciendo que España hoy goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40-45 años de nuestra historia democrática, ¿no? Desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan de decepción y también de indignación. Y quiero decirle a los españoles y españolas que a mí también.
15: Y pide que ahora se deje trabajar a la justicia y que la oposición deje de torpedear un proyecto político que, según Sánchez, es un modelo referente en todo el mundo. Sánchez, que ha defendido la labor también de la directora de la Guardia Civil, de Mercedes González, que recordemos mantuvo tres encuentros con Leire, encuentros que inicialmente el gobierno desmintió, encuentros que aparecen en el sumario y que finalmente, como digo, Interior ha tenido que reconocer.
17: Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo, apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución tan importante y respetando, como no puede ser de otra manera, la autonomía de la Guardia Civil.
15: Interior no dijo la verdad. Luego jugaron con que si esos encuentros habían sido fuera de la sede, como si eso cambiara demasiado la realidad. Y ahora el Ministerio de Marlaska pues se agarra a que en esos encuentros no se abordó ningún asunto relacionado con la trama. Llegados a este punto, pues interrumpieron los contactos. Marlaska también avala la versión de Mercedes González, pero siempre que se pueda mantener esta versión, algo de lo que el ministro de momento no tiene dudas.
19: Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, porque no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente no. Otra cuestión es si hay no obedecer a eso, a la realidad o a la verdad.
15: O a la verdad. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
15: Por tanto, Marlaska mantiene en su puesto a la directora de la Guardia Civil y, como ha hecho Sánchez, da sus explicaciones por buenas, pero con este matiz, de momento.
20: Sí, Casal, es un apoyo con matices, condicionado sin duda a cómo evolucione el caso. De hecho, hoy el Ministerio del Interior trazaba ya una línea roja muy definida. Si hay pruebas de que Mercedes González le mintió, la dejará caer.
19: Si hubiera habido algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama

Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn del Xavi Sáez, un d'aquests actors que ha participat com a secundari en tants i tants projectes que a tothom li sona però no acaba de saber exactament de què. I entre les cançons del llapis de memòria del Xavi vam trobar aquesta que està sonant, és a dir, Cornerstone del britànic Benjamin Clementine. Un músic amb una gran història a les seves esquenes que, a continuació, després d'escoltar-lo una miqueta més, això sí, us detallem amb més profunditat i després ja parlem amb el Xavi. I've been...

0: Ens setem a llavis de memòria del Xavi Saez amb Cornerstone, de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'han dut on és actualment, és a dir, a ser un músic super consolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que guitarra.
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època de Sense Llar a París.
1: Sí, sí.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa, no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar. I perseverar, vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent o de capacitat.
0: Hi ha aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment crec que, gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche Toledana?
1: Noche Toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla petita?
1: La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran, gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més o menys.
0: Sí, les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop a l'estona que tens, igual tienes noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments a la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir,
1: sí.
0: De que no surt les
1: coses. Jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat, en veritat no arribo a 30.
0: Però... Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu. 10, puc viure d'això, i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. Precarietat absoluta i de convidar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira, però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de... fent obres de teatre de 4 duros, combinant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador?
1: Salador, a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys, això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... és que he fet de tot, he treballat de tot, i ho anava combinant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de...
1: D'inconsciència.
0: Quan has menjat tanta merda parlant en plata, de dir que avui estiguis aquí, que et vegin també les coses, hòstia, molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també? Perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre, i de teatre si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada tenia sort, clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et pensis que fa tant, O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Alarcón com a mi, el Cédul...
0: Prisamata, la companyia
1: que vam fer així, Prisamata, amb el Cédul Lugar, sí que una mica... va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco...
0: 5 anys, i t'hi vas passar en aquella companyia.
1: 5 anys, una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys...
0: Nominat a un Premi Max a millor actor.
1: No ho diguis molt a això, que els ballarins s'enfaden. Perquè, clar, em van nominar millor intèrpret de dansa, quan jo no tinc formació de ballarí.
0: Bueno, ja, però tu no fas les nominacions.
1: No. Per sort ho deien molt bé, perquè no deien millor ballarí, sinó millor intèrpret en un espectacle de dansa. Llavors, val,
0: sí, l'únic que era actor va ser el que van nominar a millor intèrpret en un espectacle de dansa.
1: Sí.
0: Clar, normal que et volgués matar tothom,
1: clar,
0: Xavi.
1: Clar, va haver-hi una mica de polèmica, i per sort no el vaig guanyar, només em van nominar. Però just després d'aquesta època amb la Marta, sí que és veritat que jo vaig entrar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer una baixa d'un any i escac, i jo recordo perfectament quan el cap de Saladors em va dir Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge. Què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu, quan jo vaig dir, ostres, no em puc quedar fixa a l'hospital, o sigui, no puc. Ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar? Llavors vaig dir-li que no al cap de Saladors i vaig tornar a intentar-ho, i llavors va ser quan va banyar-se d'un lugar i van venir com més coses. Però aquell moment, en aquell despatx, és el moment decisiu en què jo vaig dir...
0: Que valent, Xavi.
1: Vaig dir, no tenia feina ni res.
0: És molt llaminer, un contracte fixe per algú que no en veurà cap fins a la pensió.
1: No, clar.
0: Que és un actor.
1: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí, ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, però no tenia feina d'actor de res.
0: Vaig fer un all-in
1: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi
0: Fernández. Sí, treballant en una gossera, sí, en un bar.
1: Sí, en un bar, amb tal. Havia fet moltes altres coses, havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Doncs, Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sense llarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro, sonant al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robi Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bupi Cou, al Narcís Monturiol, i jo movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feien parcs, bancs, tal, ens posava molt aquesta música.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: I Gotta Go My Own Way, de High School Musical, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria de l'Alba Riera, una comunicadora que, després d'anys picant moltíssima pedra en els mitjans de comunicació, des de fa vora 3 anys que s'encarrega de dirigir i presentar el videopodcast La Turra, que és un dels grans referents culturals entre els joves de Catalunya, en el que s'aborden debats que no acostumem a sentir i també s'entrevista personalitats de l'Star System català. Ara bé, creieu que a l'Alba també li agradaria entrevistar estrelles internacionals, com per exemple a la Vanessa Hudgens i al Zac Efron, que són els que estan cantant aquesta cançó? Doncs tothom atent, perquè ja mateix l'Alba ens treu de dubtes.
1: M'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per La Turra parlés català. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si La Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils.
2: Que
1: i m'encantaria fer, bueno, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista a la meva vida. De la meva vida, m'has donat una grandíssima idea.
2: Que l'Star System català sí que va passant, no?
1: Sí que va passant.
2: Per aquí, pel llapis de memòria, després a La Turra,
1: sí,
2: o abans
1: ens els
2: després...
1: Sí,
2: sí, els veig aquí, després els veig allà, sí. Està molt bé.
1: Està molt bé.
2: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. i tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abat Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que va allà... I tu l'atraques o ja sap que parlareu d'això?
1: Mira, això vol dir... Jo crec que es va generar... O sigui, jo crec que La Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que... com la identitat que l'hem donat a les entrevistes, és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara ja hi ha l'Estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve La Turra, no, també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta. No? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me. No? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc, no tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a La Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser... de les primeres fans de La Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
2: Sí, venia amb bones referències a l'Eduard.
1: Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva
2: sense
1: figura.
2: Sense tu haver-li de dir prèviament,
1: exacte,
2: ell sabia que...
1: Exacte, que si anava allà... Que si anava allà un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
2: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí i saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP.
1: Correcte.
2: No? Vull dir, el Carles
1: així.
2: Riera...
1: Treu el tema, ja.
2: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, que la gent t'ho treuen i...
1: Sí.
2: Que jo més que preguntar-te per això és...
1: No m'importa,
2: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia...
1: L'època complicada, sí.
2: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
1: Molt malament.
2: Jo
1: vaig viure, molt malament. En general, sóc una persona molt patidora, i molt per la meva família en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta

0: jo sé que era que el meu pare hagi pogut viure això, tenia tot el sentit del món, i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida, amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això... El meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar, i això ho tenia molt clar. Però, d'altra banda, tenia un patiment molt gran, i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot. Soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca. Llavors, em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat pensava que el meu pare podia passar qualsevol cosa, i d'altra banda jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondria, que llavors en teràpia, que vaig començar a inar i tota la pesca, vam acabar detectant, i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare. No? Era com, ara no... O sigui, el meu, no? Ara no. Uh-huh. Evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés. I jo era com... la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny que vaig arribar.
1: Però tu, Alba, li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
0: Sí, clar.
1: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
0: sí.
1: On...
0: Sí, sí, sí.
1: Va
0: sí.
1: Ser xungo, eh?
0: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre... del que també va aprendre molt. I és el que et dic, també el patiment i el que jo li compartia, també sabíem, o sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família, i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que és la seva actual, uh-huh. actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal, a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
1: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Lucky de Britney Spears, sonant al llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop, etc. Però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anava amb una sessió de fotos, clar, perquè anava amb una sessió de fotos a dins, que jo recordo quedar-me completament embaladit amb aquella sessió, en plan, uah, quin increïble els looks, ella, o sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí,
0: a què es dedicava?
1: Era logopeda. Era logopeda. I...

0: I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes doncs, parlava en llengua de signes. Llavors ella ens ensenyava. I jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
1: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
0: a
1: Cantoni Gros.
0: Sí.
1: En una mena de tribu, comunitat...
0: Això és molt hippie, pel que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser una mica, per poder seguir sent joves una mica més. Perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius i era una manera de que... Entre tots els nens allà jugant, que ens codem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells van passar teta. O sigui, al principi la gent, que foten tres famílies de Barcelona en una casa aquí vivint? Però ara és molt més habitual.
1: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure una de les grans putades que a vegades et donen la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa, això?
0: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11. 10 acabava de fer 11, jo 13 acabava de fer 14, i el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
1: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar, una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
0: Sí, i va ser molt ràpid.
1: Vas poder viure el...
0: Tot.
1: Aquesta baixada...
0: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar al desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran, no? I era una mica cera, jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això, jo veia el deteriorament de la meva mare, jo veia que les coses no anaven bé, i patia molt, i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós perquè jo... tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant. I això va ser especialment dolorós.
1: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: Porque te vas.
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, però és igual. Però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment els estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest. O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt especialment. Llavors, i és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima,
2: la cançó. És duríssima, perquè és com, tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la traurà mai ningú. Ja saps, així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
2: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
2: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també.
1: Amb ella? Com,
2: hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com, vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint.
3: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

i acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de la Carme Trilla, una de les grans expertes en habitatge d'aquest país, concretament en l'habitatge social, que és on actualment, amb 77 anys, la Carme aboca tots els seus esforços. I és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar sobre habitatge amb tota una eminència en la matèria, doncs vam aprofitar l'ocasió perquè la Carme ens posés al dia de tot plegat. Així que tot teu, Carme.

0: Seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que hem de... ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants. Doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu de l'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, però l'evidència de que, que està passant, que aquests habitatges s'estan desqualificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació del que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València-Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions, veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
0: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
1: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
0: Sí, l'esperança i l'optimisme tenen un límit.
1: El Tom Waits, diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó.
0: En fi, el millor serà que ens apressolem una mica amb Johannes Brahms.

0: cançó de Bressol del compositor alemany Johannes, o Johannes, no sé com es diu, Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quins records et porta aquesta cançó de Bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de Bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i el tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo, i ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa poder tocar un instrument. Parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Doncs vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocava el piano, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons a campanats.
1: Sí, de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... és una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors m'empanadeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà.
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa. Es van conèixer a Barcelona perquè la meva mare era d'aquí i el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra. El meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França. I va estar allà 3 anys, i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa, el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida la sang.
1: Sí, sí, sí. I a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, no. Aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom. Bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no? D'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra, no? Costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però quasi eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí.
0: Com era?
1: Bueno, no ho sé, era una Barcelona bastant grisa. Bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la presentació,
1: recordes,
0: que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima, boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, que som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenien absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir 4 coneixements, però el que deien cultura general. A casa no va ser així, vam voler que estudiéssim perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària. O sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. Per mi l'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn que després no ha sigut així en la meva vida, però si hagués sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... més aviat jo crec que estava molt desorientada sobre si t'havies de comprometre políticament, fins a quin punt, que sí que m'hi vaig comprometre, eh? I llavors això a casa com es vivia, els amics ho compartien o no ho compartien, i problemes dintre de la clandestinitat era molt dura. Van ser anys difícils.
2: Mireu que estic sol, acabo de deixar els amics. Els nois i les noies m'han dit adéu o fins demà.
0: Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Ara ja sabeu que anem a descansar una mica i que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns.
2: El treball o bé el cinema o bé el futbol, ells esfumaran el seu cigarro.
3: Llapis de Memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: ¿Estás con el rum rum por si el perro hace saltar la alarma?
5: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
6: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
7: Precisión, calidad de materiales, exigencia. En Obramat sabemos que lo dais todo para que cada obra y reforma sea perfecta. Y para los que os comprometéis con vuestro trabajo, necesitáis a alguien que se comprometa con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
8: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
9: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
8: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
9: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
8: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
9: Consulta modelos y marcas participantes.
10: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El juez Pedraz, que hoy ha decidido rebajar la petición de la UCO sobre la situación financiera del PSOE y dejar fuera de la investigación al PSC, tiene otra petición sobre la mesa anticorrupción. Pide que pregunten la Fiscalía General por las reuniones que pudo tener allí Leire Díez. Además, quiere llamar a testigos, entre ellos a Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Isabel Vega, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, el juez Pedraz resolvía la petición de la UCO sobre la situación financiera del PSOE, limitando notablemente su alcance, y ya tiene otra solicitud que resolver sobre la mesa. Anticorrupción le ha pedido que oficie a la Fiscalía General del Estado para recabar informe en relación con las reuniones que se hubieran mantenido en 2024 y 2025 con Leire Díez, Javier Pérez Dolcet, el abogado de Santos Cerdán, el primero que tuvo Coldo, o el de Villarejo, tal y como se desprende de las anotaciones y conversaciones intervenidas a la denominada Fontanera. Además, solicita anticorrupción que se cite a 22 testigos, incluyendo a la presidenta del Comité Ejecutivo del PSOE, Cristina Narbona, 3 guardias civiles y el general en jefe del Estado Mayor. Por último, solicita la imputación de la actual abogada de Coldo García, Leticia de la Hoz, a la que la empresaria de hidrocarburos, Carmen Pano, acusa de haberle ofrecido 50.000 euros por negar en el juzgado que llevase bolsas con dinero a Ferraz.
10: El PSOE acaba de emitir un comunicado en el que respalda a su presidenta. Dicen que mantienen máxima tranquilidad. Joan Gimeno, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE sí transmite máxima tranquilidad. Es una petición de la Fiscalía que dicen tiene que ser valorada y después el juez tendrá que decidir. En todo caso, aseguran que Cristina Narbona ya ha dado explicaciones y ha sido contundente sobre todo esto y que no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés, dicen las fuentes socialistas, es que se esclarezca la verdad cuanto antes. El PSOE transmite su respaldo a la presidenta del partido y la plena colaboración con la justicia.
10: En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Educación mejora su propuesta en su negociación con los sindicatos. En una reunión que está ahora mismo en marcha, ha planteado medidas como acelerar la rebaja de ratios o 5.000 profesores más. Manuel Gil, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Un documento global de 18 páginas con propuestas que suman 3.338 millones de euros, en el que no hay cambios en el tema de los salarios o el valenciano, pero sí mejoras, como decías, en la rebaja de ratios que se aceleran. Ahora se fija un máximo de 22 escolares para infantil y primaria en 2029, 25 para la ESO y rebaja de 30 a 22 los de bachillerato. Además, cuadriplica el dinero para reformas en los centros escolares. Una reunión, por cierto, que la Consellería quiere que sea calzón quitado, ha ofrecido a los sindicatos la posibilidad de emitirla en streaming, que finalmente sí han aceptado.
10: Y Putin acaba de cargar contra Europa en el Foro Económico de San Petersburgo. Dice el Kremlin que Europa Occidental está sembrando el caos. Victoria García.
14: A este foro ruso asiste buena parte de los países del Golfo aliados de Trump junto con Irán. Allí Putin ha acusado a Europa de estar provocando el caos aprovechando el estado de confusión mundial. Están tratando los europeos de meter a más países en esta espiral de desastre que no va a llevar a ningún resultado bueno para nadie, porque esta situación es una de transformación, dice el presidente ruso, que el mundo está cambiando.
10: Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
15: Ser Catalunya.
16: Bona tarda. A Girona, l'acord de govern entre els partits independentistes està a la corda fluixa. És el gran acord que queda a Catalunya entre CUP, Junts i Esquerra. Ara una concessió per gestionar un cinema històric de la ciutat els està enfrontant fins a tal punt que Junts i Esquerra estan a punt de deixar penjat a l'alcalde Lluc Salelles. Tot i la qüestió de fons, a ningú se li escapa a Carles Couso que queda un any per les eleccions.
17: I es nota en el tot d'uns i altres. La vicealcaldessa i regidora de Junts a Girona, Gemma Geis, ha estat molt clara.
18: Les relacions avui, la confiança s'ha trencat, perquè jo no portaria mai un govern de coalició als meus companys de coalició a la posició que ens han portat avui.
17: L'origen d'aquesta nova crisi al govern independentista de Girona no és la primera, però el to de les parts en aquesta sí que ha pujat ve pels resultats d'un concurs públic sobre la gestió del cinema Trufó, un espai que fins ara gestionava una associació de la ciutat, però que en el concurs, tancat avui, ha donat la gestió a una empresa de Cambrils. L'alcalde, Lluc Salelles, diu tenir arguments jurídics per evitar-ho.
19: I aquí hi ha una justificació feta, jurídica també, que justifica l'interès general, que és una de les raons que preveu la llei per no adjudicar aquest contracte. I és el que hem estat defensant nosaltres.
17: Els socis de govern ho neguen i l'acusen d'haver-lo situat proposant la votació contrària a l'adjudicació fora de la legalitat. Junts i Esquerra s'han donat uns dies per reflexionar sobre el seu futur dins del govern.
16: I aquesta hora continua tallada a la set a Tarragona en una de les entrades de la ciutat perquè està en marxa la jornada de vaga de mestres, entre els que avui també s'estan manifestant els mestres de la concertada.
20: Que tornem a ser persones amb autoritat pública.
21: Doncs la part educativa coincidim amb la pública, en tot el que tingui a veure, estem parlant de condicions. Per...
22: Nosotros lo que más nos molesta es que en la pública hagan 18 horas lectivas y en teoría hacemos la misma faena.
23: Que entri més gent per la...
16: Reclamen que ells han quedat fora fins ara de la taula de negociació, tot i també tenir greuges pendents de solucionar i demanen que se'ls inclogui. 4 i 5 minuts.
10: Carles Francino y todo su equipo.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
24: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
25: Houston, tenemos un problema.
24: Un sabroz.
26: ¡Soy el rey del mundo!
24: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
27: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes el pulpo de 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
28: En Alcampo sales ganando.
29: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad.
0: Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
1: Las cuencas glaciares están casi inalteradas y creo que el hielo fue el agente por el cual todas las rocas actuales recibieron sus formas especiales.
2: Cartas escritas en el Polo Sur a 50 grados bajo cero o después de un viaje en Sidecar cruzando el Sáhara.
3: El desierto está absolutamente tranquilo y no debería haber ninguna dificultad para llegar a Hajil, ni mucho más lejos.
2: Este sábado a las 7 de la tarde, descubrimos las historias que algunos aventureros nos dejaron a través de sus cartas. Cartagrafías, con Laura Piñero. Cadena SER.
4: En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.

0: Joel López y Adrián Seijas en directo en La Ventana de la Música. Regresamos en 3 minutos o 4, no sé, pero entre 3 y 4, ¿no?
1: Ser Tarragona, Radio Reus.
2: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
3: Descobreix Amavir a Reus, 900 130 20 10, o entra a amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
4: La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura d'oli Bangkok, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímperes, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb Talents, la marca número 1.
5: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
6: A un mes just que els ciclistes del Tour passin per Tarragona, sí que Rodríguez s'escapa de l'escamot i arriba a la meta volant del Keti Jugues situada a la Rambla Nova. Impressionant, sí que...
7: Keti Jugues al migdia.
8: Aquest divendres 5 de juny a partir de les 12 del migdia, avança't a l'emoció del Tour de França amb el Keti Jugues. En directe des del Teatre Tarragona donem la benvinguda a casa nostra a la cursa ciclista més gran i amb més història. Escolta el programa per saber com assistir-hi o segueix-lo aquest divendres a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
9: Amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona.
10: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
11: Relatos de los mares del sur recoge las intensas experiencias vividas por Jack London durante el largo viaje que realizó entre 1907 y 1909 a Polinesia y se publicó por primera vez en 1911. Son cuentos emocionantes, violentos, donde el exotismo no está idealizado, sino cargado de tensión, violencia, humor negro y crítica social.
12: ¿Y quiénes son esos blancos? Llegaron como corderos y con buenas palabras. No tenían más remedio que decir buenas palabras porque era

0: Avui al balcó, Jordi Mir connecta les protestes dels docents amb la mort de Majan Satrapi i a la ciència Salvador Massip ens descobreix un possible tractament per l'èbola. Acabem el divendres amb els Otero, que ens parlaran del món de les festes infantils.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Acabem una setmana en què els detalls de la visita del Papa han ocupat molt espai. L'ús del català, la seguretat de la ciutat, el Papa mòbil... Però no oblidem que l'altre gran protagonista dels propers dies serà l'arquitecte Antoni Gaudí. Al balcó hem pogut visitar el taller on es fabriquen a mà els milers de souvenirs que es venen a les botigues oficials, els dracs del Parc Güell, les xemeneies de la Pedrera, i on es fan també peces per restaurar edificis modernistes que tenim a Barcelona i arreu. El taller és al barri de Gràcia, en un tercer pis, molt a prop del Mercat de la Beceria. Doncs sóc davant de la porta, això és el taller Ceràmica Sot, i aquí m'està esperant en Manel Diestre. Com estàs, Manel?
1: Hola, bon dia.
0: Aquest és un taller de ceràmica on m'hi vaig apropar l'altre dia de casualitat, perquè aquí sota teniu una sala de tango, aquí a la dreta tenim una habitació on fan ioga, que no sé si escoltes els OM cada dia.
1: De quan en quan.
0: I enmig aquí de Gràcia hi ha aquest taller que és un taller veterà. Es nota que està curtit, perquè quants anys fa que esteu aquí?
1: Potser fa 40 anys que estem en aquest local, no? De fet, aquest edifici és un dels pocs edificis de Gràcia que són locals industrials, no són vivendes, sinó petites indústries.
0: Jo hi vaig entrar per casualitat i em vas convidar a entrar, vaig començar a veure Gaudí per totes bandes. Vaig preguntar què hi feu aquí. El primer que em vaig fixar, mira, va ser en aquests porquets, que són els clàssics de les guardioles de quan eren petits, però clar, al damunt ja hi havia un dragó del Parc Güell, el dragó de Parc Güell. Vaig preguntar què hi fèieu i què em vas dir.
1: Bueno, dius Gaudí, però més bé és modernisme. Aquí hi ha Gaudí, Domènec i Montaner, Jujol, etcètera, etcètera. Tots els, d'alguna forma, tots els arquitectes, tots els edificis modernistes, que si bé que hem participat més amb uns i uns altres, però que hem participat en la seva restauració.
0: Clar, jo et vaig preguntar, això ho veneu a... ho entregueu, diríem, a botiguetes de souvenirs, i tu em vas dir, creu els oficials.
1: Bé, nosaltres tenim dues línies de producció. Per una banda, tenim la restauració del patrimoni arquitectònic de ceràmica, o sigui, hem participat en la restauració, per exemple, del Casa Balló, Casa Meller, Parc Güell, Casa Vicenç, Palau Güell, etcètera, etcètera, no? I al mateix temps tenim, tenim una gamma de productes, és a dir, reproduccions en petit dels icones modernistes, com és el drac del Parc Güell, la façana de la Casa Balló, que són els articles que venem a les botigues dels museus. És l'article que d'alguna forma es compren els turistes que ens visiten.
0: Quan dius restauració, i sé que de les últimes coses que heu fet és la Casa Batlló, que mira, a Ser Catalunya n'hem fet fins i tot reportatges, què vol dir? Que vas allà i et diuen, Manel, tot això que veus una mica rònec, arregla-m'ho.
1: No, bueno, és més o menys així, però no és tan fàcil. Ha d'haver-hi primer un projecte de restauració, ha d'haver-hi un concurs perquè una empresa l'adjudiqui, i llavors aquesta empresa es contracta a nosaltres i ens diu, bueno, aquesta rajola aquí o aquest element ceràmic heu de fer 10, d'aquest 200, no? I nosaltres ho fem, hem d'estudiar bé l'element a reproduir, hem de documentar com estava fet en origen, val? I anem fent proves. Aquestes proves les anem portant a la direcció facultativa, que és l'arquitecte encarregat de la restauració, fins que es dona el vistiplau. Quan ja creu que és correcta les proves que portem, ja passem a la producció. I les paletes posen les nostres reixoles o els nostres elements a la façana o al pis o a l'edifici que sigui.
0: Manel, m'interessa molt aquest procés de documentació. Vol dir que tu t'has fet un expert de modernisme, de Gaudí sobretot, imagino. Què vol dir documentar? Et fixes en com és l'entorn, les peces que hi ha al voltant, com funciona?
1: Bé, quan trobem una peça, primerament, clar, jo porto 40 anys, no? Al començament anava una mica venut, no? Però bueno, l'experiència fa ofici, no? Aleshores, quan trobem, o sigui, quan hem de restaurar una reixola, bé, anem a l'edifici, la traiem, analitzem com està feta, en quina tècnica està feta, en quins materials està feta, i aleshores intentem trobar tots aquests elements per fer una reproducció idèntica a la que es va fer a l'original. Vale? Hem de fer un munt de proves de colors, a vegades hem d'aprendre tècniques que desaparegudes, però que més o menys pues, anem aprenent, i sobre la marxa pues, cada vegada som més savis.
0: Els materials, clar, els materials deu ser complicat, això que deies del color. Estava pensant, que els oients també segurament tenen al cap, que ara que tothom hi va a la Casa Vicenç, aquelles rajoles amb aquelles flors, aquell groc, trobar-lo no és un groc normal.
1: A veure, dintre del taller ja és una normalitat. Simplement es tracta de fer ensajos, és a dir, proves fins que surt. Vale? Normalment, què passa? Que tenim problemes en quan nosaltres fem servir productes naturals, no? Com per exemple l'òxid de cobalt que dona blaus. Però què passa? Si aquest òxid de cobalt ve d'Ucrania o ve d'Europa, a vegades el tant percent de puresa del cobalt baixa, i aleshores, clar, cada vegada, no és a dir un 10% de cobalt, no, hem de posar un 10% començant, però hem d'anar fent proves fins que surt el color blau que necessitem, o sigui, per reproduir el que hem de reposar de l'original.
0: Clar, mira, aquí, per exemple, estem avançant, aquest espai gegant, un espai molt gran en un edifici molt antic a tocada del Mercat de la Beceria. Ara estem davant d'una estanteria on hi ha òxid de ferro simètric, em sembla, òxid...
1: Sintètic,
0: perdona. Feldespat, arcilla al canyiz, òxid
1: manganès,
0: alumini, silici, silicat... Tot això és per fer els colors?
1: Tot això, a més, tot el que veus aquí. Veus?
0: Uau, clar, aquí hi ha un centenar de pots, sí, amb números i diferents colors.
1: Sí.
0: Que bonics, no? Aquests, sí. Per exemple, aquest lila i aquest blau cel es surt en alguna de les edificis que, emblemàtics de,
1: bueno,
0: és, de Barcelona?
1: Normalment, a la fórmula no es fa només amb el R206, no? Ah. Segurament que hem de fer una mica d'aquí, una mica del 248, depèn del color.
0: Jo el que veig és que és molt artesanal, és a dir, estic veient aquí les eines que utilitzeu, no? Aquesta mena de culleres per fer les barreges. Jo hagués imaginat, per la dimensió de l'obra modernista i de Gaudí, doncs un taller molt industrialitzat, una cadena. I això és, aquí tenim una taula on hi ha gent que està pintant amb el pinzellet, és a dir, molt artesanal encara.
1: Sí, sí, la nostra maquinària són les nostres mans, no hi ha res més.
0: Què estan fent, per exemple? Ens podem apropar, no? Estan treballant molt concentrats. Quanta gent tens aquí, Manel, treballant?
1: Treballant són 9 persones.
0: Com et dius?
2: Marc.
0: Què estàs fent, Marc?
2: Estic fent el pinacle de la Sagrada Família.
0: Però és que està pintant cada pedreta amb el seu color. I te'l saps de memòria, que toca cada un?
2: No se fa sempre el mateix punt.
0: No hi haurà cap turista que va digui aquest groc no és aquí, no?
2: No n'hi ha.
1: A més, ja va bé, perquè cap de les nostres peces és igual a l'altra. És a dir, cada peça que fem és peça única.
0: Tu ets ceramista?
2: No.
0: És una feina, doncs com has vingut a parar aquí?
2: Doncs, buscant treball, jo no sé, quan eres polivalent dona igual, mentre t'ensenyi i ja està, porto 20 i pico d'anys aquí.
0: Què els demanes a la gent que treballa aquí? Doncs, bueno, aquest somriure, no? I aquesta paciència de pinzellet, és que no us ho podeu imaginar el nivell de detall, eh? Aquí, doncs, el que deia, la xamaneia té, no sé, 1.000 pedretes enganxades, doncs cada una té el seu punt. Ho està fent bé, Manel, que t'estàs mirant?
1: Ho està fent molt bé.
0: Què demanes a la gent?
1: La Mar té molta experiència. Bueno, que després, no, pues que treballen i que disfrutin treballant, eh? No és una feina molt estressant, és una feina, entre cometes, relaxadeta, però clar, s'ha de produir, vull dir, s'ha d'anar mica en mica ben fet, però al final del dia ha d'haver-hi producció, no? Perquè al final de mes hem de facturar i hem de pagar les nòmines.
0: Clar, allà veig que estan fent el drac del Parc Güell, la Lourdes.
1: Sí.
0: A veure, ens acostem a la Lourdes. Com estàs, Lourdes?
3: Molt bé, molt bé.
0: És difícil el drac?
3: Bueno, aquesta peça és una mica la més senzilla que hi ha, més petita i és bastant senzilleta.
0: Però imagino que és de les que més es queden els turistes, no?
3: Sí, suposo que sí, no?
1: Les sí, que més... és la peça de més producció. Podem produir perfectament, no sé, de 15 a 20.000 dragonets a l'any, eh? O sigui, ja veus que dona de si per poder, per aprendre, eh?
0: És que de fet en tens 24 i veig que vas fent d'un en un, no?
3: Sí, sí, d'un en un. Sí, agafem un color i ja fem tota una safata que tenim 12 i amb un color fem tots.
0: Fa molts anys que hi treballes, com la Mar?
3: No, jo poc. Jo porto 3 anys només.
0: I és una feina bonica?
3: Sí, sí, i tant.
0: Manel, tu com hi vens a parar aquí? És a dir, com comences, com et fiques en aquest món del modernisme, de la ceràmica?
1: De fet, a vegades per circumstàncies de la vida, no? Jo anava per abogat laboralista, val? Però en un moment donat, bueno, jo de fet tota la meva vida tenia interès per modelar i per l'argila, em cridava, no? Aleshores, va haver-hi un moment en la meva vida que va tindre l'ocasió de muntar un taller amb el meu soci Joaquín Torbio Lucas i vam començar a muntar el taller, vam començar a treballar. Al començament se sapigués el que volíem fer, no? Però mica en mica, bueno, pues, anar fent i anar pensant, van situar fins que va sortir l'oportunitat de restaurar el Palau Güell. Penso que va ser fa uns 25 anys, no? Vale? I va ser la nostra primera, el primer edifici que van restaurar, no?
0: Que estava bastant deteriorat, no?
1: Molt, molt, molt. Bueno, com tot el modernisme, val? A partir d'aquí, sembla ser que ho van fer bé, i a partir d'aquí tots els edificis que restaurava la Diputació es criaven nosaltres per fer-ho. I a partir d'aquell moment, bueno, no hem parat, per exemple, no sé, els edificis més importants que hem restaurat ha sigut el recinte històric de Sant Pau, que dels 12 edificis que hi ha per restaurar, s'han restaurat 8 i amb tots ells nosaltres hem participat. Allà hem estat quasi bé 5 anys treballant al recinte històric.
0: I t'has guanyat bé la vida, tenint en compte la quantitat de turistes que venen, suposo que teniu molta competència, vosaltres sou els oficials, com deies, però factureu prou com per viure bé?
1: A veure, nosaltres, si t'has de dir la veritat, és que nosaltres es guanyem la vida amb el producte de souvenir.
0: Vale? M'encanta com riu el Manel, com dient, el que traiem d'aquí és increïble.
1: Bueno, nosaltres vivim del projecte souvenir, que és el que facturem cada mes i que em dona per pagar la nòmina, no? El que passa que la part de restauració és més, disfrutem més, vull dir, són feines que a nivell d'ofici t'omplen més, no? Sí que són repetitives, per exemple, a la Casa Vicenç van tindre de reproduir 6.200 reixoles, no? Però normalment fent sèries curtetes, aleshores el fet d'investigar com estava feta, el fet de lograr que la peça estigui com estava abans, ha donat molta satisfacció. I un cop que està posada la reixola o l'element ceràmic a l'edifici, quan passes per allà penses, oh, està molt bé això que hem fet, eh?
0: Clar, els arquitectes modernistes ja no us poden corregir. Ara una mica t'has convertit, tu ets el teu propi fiscal, per entendre'ns. Ja que t'anaves a dedicar al dret, tu has de ser molt precís i dir, no puc posar alguna cosa que no estigui en acord amb el que va pensar l'arquitecte aleshores, l'arquitecte modernista. Gaudí, vaig posant d'exemple jo.
1: Bueno, la veritat és que efectivament l'arquitecte modernista ja no hi és i ja no es pot dir si ho hem fet bé o malament, però tenim un altre element que és el Departament de Patrimoni, tant de la Generalitat o de l'Ajuntament, que és molt exigent en quant als acabats de les peces. Fins que ells no veuen que la peça reproduir o la reixola de reproduir està ben feta tal com ha de ser, no es dona el vistiplau, eh? O sigui que no està l'arquitecte, però hi ha patrimoni pel mig.
0: Aquí està tota la cadena, el motllo, la peça i la pintura i després els forns. Aquí també hi ha forn?
1: Sí, ara te'ls ensenyo. Vale.
0: Va, ensenya-me'ls.
1: De fet, has de partir de la base que, clar, les peces repetitives les fem amb un motllo d'escaiola. Vale? Però qualsevol peça, sempre, sempre, sempre, la primera peça s'ha de modelar a mà, amb les mans. I a partir d'aquí es fa el motllo, però la primera peça s'ha de fer manualment. Vale?
0: Manel, aquesta feina no se la traurà mai la IA, la intel·ligència artificial. No,
1: impossible. Ja, t'ho puc assegurar.
0: Ensenya'm els forns i acabarem. Aquí hi ha caixes i caixes que suposo que aniran destinades a les botigues. Rajoles de tots colors, les xemeneies de la pedrera. Això són forns?
1: Això són forns. Mira, veus, aquí hi ha un buit, veus?
0: No hagués pensat mai que era un forn, això.
1: Això s'ha d'omplir de peces, ja esmaltades, aleshores aquí hi ha un petit programador.
0: És com un cilindre enorme amb una tapa.
1: Aleshores allà li posem una curva de pujada i de baixada, és a dir, nosaltres no podem engegar el forn i que puxi amb una línia recta, no, la ceràmica necessita un temps per una curva de cocció, que es diu, per exemple, de 0 a 600 graus, pues s'ha de pujar en 5 hores, vale? 625. A partir de 625 fins a 1020, pues ja que puxi directe amb la capacitat del forn, amb la potència que tingui el forn, no? Després arribem al final de la curva, allà es fa un palier que es diu, que es mantindrà la temperatura una mitja hora, i després ja s'ha de regular que també baixi mica en mica en 6 hores, perquè si hagués un refredament molt ràpid, la peça es trencaria.
0: Manel, jo ara pensava, portes 40 anys aquí, no et preguntaré l'edat, ni si vols jubilar-te, però és que jo et veig tan feliç en aquest taller. Hi ha algú que seguirà quan tu dius, ara ja vull descansar?
1: Ho estem intentant, estem millor, Encara no tenim resultats, però estem millor. Jo, per descomptat que fins que no trobi algú que això faci funcionar, jo seguiria amb el taller, a part dels anys que tingui,
0: Que no te'ls pregunto, però vull saber per què costa tant, no hi ha ceramistes?
1: A veure, sí que hi ha ceramistes, hi ha molts ceramistes. El que passa que, a veure, quan fas una peça nova, és a dir, fas un disseny nou, ho fas al teu gust, fas el color que vols, no passa res. Quan has de fer una reixola que has de reproduir els colors que hi havia, has de tindre bastants coneixements de química i d'ofici per poder-lo reproduir. Aleshores, això és experiència. Aleshores, clar, avui dia la gent jove vol anar més ràpid del compte, no? És un problema que tenim, la joventut, que és molt vàlida, però vol veure resultats ràpidament, i la ceràmica és una matèria que s'ha de coure lentament.
0: Si jo volgués deixar un font fora, jo què sé, mai se sap, a qui m'acolliries? Podria estar fent com la Lourdes o la Mar?
1: Sí, bueno,
0: m'ensenyaries?
1: Sí, en un principi, nosaltres quan busquem alguna persona per treballar al taller, no fa falta que tingui experiència. Mica en mica va aprenent, potser la primera setmana es pinta dos dragonets al dia.
0: Clar, però no 24 com estava fent la Lourdes ara. Clar.
1: Però mica en mica, vull dir, va aprenent i les anem ensenyant fins que ja d'alguna forma es torna més experts en pintar dracs del Parc Güell.
0: Manel, entre haver estat un advocat d'aquests agressius que ho guanya tot, perquè amb l'impuls que tens segurament t'hagués anat molt bé, i aquest ofici crec que has encertat, no?
1: Sí, penso que la ceràmica ha guanyat.
0: Moltes gràcies, perquè això és cert, oients. Jo vaig veure aquesta porta oberta, vaig entrar, vaig tafanejar, vaig començar a veure modernisme per tot arreu, i en Manel em va dir, passa, passa. Van ser quatre preguntes i vaig dir, aquí hi havia de venir un dia pel balcó. Moltes gràcies per rebre'm.
1: Adéu, bon dia.

0: Catalunya Ser i Ser Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Plodafo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs un nou dia de vaga de mestres a tot Catalunya després que el preacord al que havien arribat amb el govern quedés en res. Des de primera hora del matí, els docents han tallat diverses carreteres arreu del país demanant sobretot la dimissió de la consellera Esther Niubó.
3: Niubó, bye bye!
2: Els sindicats han anunciat una altra vaga a totes les comarques dimarts que ve, que és quan el paper arribarà a Catalunya. La manifestació d'avui continua... Ja a Barcelona. El que han fet ha estat tallar la ronda litoral aquest matí i a Tarragona han tallat la P7 durant la tarda. I ara mateix, com dèiem, ja no queden vies tallades per aquestes protestes. La novetat d'avui ha estat que també s'han manifestat els mestres de l'escola concertada que reclamen que s'han quedat fora fins ara de la taula de negociació, tot i tenir també greuges a solucionar.
4: Que tornem a ser persones amb autoritat pública.
5: Doncs la part educativa coincidim amb la pública, en tot el que tingui a veure, estem parlant de condicions. Per...
6: Nosotros lo que más nos molesta es que en la pública hagan 18 horas lectivas y en teoría hacemos la misma faena.
7: Que entri més gent per la inclusió. Ens demanen que treballem més amb nens dispersos i cada cop hi ha menys gent treballant amb aquest aspecte.
8: Bàsicament que es compleixi la LEC, la educació, que s'inverteixi el 6% del PIB de Catalunya.
2: El Departament d'Educació ha xifrat en un 30% el seguiment d'aquesta vaga d'avui. Segons la conselleria, són dades recollides en gairebé un 90% dels centres, una xifra que xoca amb la dels sindicats, que han calculat un seguiment d'un 80%. Desacorden les dades i també les negociacions. Aquest matí el govern havia de tornar a reunir-se amb els sindicats que van firmar el preacord, però USTEC, que és el sindicat majoritari, ja va dir que no hi aniria. Sí que hi han anat, per això, Comissions Obreres, UGT i el Sindicat de Professors de Secundària. De moment, però, el govern es manté en aplicar l'acord igual. Això deia avui el número 3 de la Conselleria d'Educació, Ignasi Jiménez, a l'Aquí Catalunya.
9: És veritat que existeix un malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim per part de tothom, però és que si li volem donar resposta, potser que comencem ja a desplegar les mesures que preveu l'acord. Fixin-se, ja tenim un acord en el qual s'hi adhereix ara professors de secundària, hi ha comissions obreres i hi ha també l'UGT, pràcticament la meitat de la representació també de la mesa sectorial. I que, per tant, cada vegada també l'acord concita més consens. Clar que ens agradaria que això fos un consens unànime. Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i el qual no se n'ha sortit. És evident que tot i a la vegada és impossible. I que aquest acord ens permet, com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
2: De moment, però, negociació altre cop estancada i a l'espera d'aquestes mobilitzacions anunciades per dimarts de la setmana que ve. I pel que fa als metges, començarem la setmana explicant la protesta per no fer més hores extra, doncs es calcula que un 15% de les operacions no urgents s'han reprogramat. Segons Salut, les operacions afectades que s'han reprogramat no corresponen a procediments oncològics ni tampoc urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i les guàrdies, que són les anomenades peonades per pressionar la conselleria a negociar millores davant la sobrecàrrega laboral. Fins ara s'han adherit 180 serveis de 37 hospitals públics i concertats i 9 centres d'atenció primària. I en política, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat vol tots els moviments bancaris dels dos partits socialistes perquè sospiten que el PSC podria haver infringit la llei electoral durant les eleccions europees del 2024 pagant un mitjà digital que publicava notícies que en realitat, creu la UCO, eren publicitat encoberta. Ara bé, l'Audiència Nacional ha descartat aquesta petició, no demanarà informació a l'Agència Tributària dels Socialistes Catalans, però sí que farà la petició al grup empresarial IQI, contractes, factures, justificants de pagaments, resultats de serveis prestats o qualsevol altra informació al respecte que tingui a veure amb les relacions comercials tant amb el PSOE com amb el PSC. Per la seva banda, els socialistes diuen que no han rebut cap requeriment i que actuaran i actuen sempre complint la llei electoral. Per altra banda, la Fiscalia ha demanat que la presidenta del PSOE, l'exministra Cristina Narbona, declari pel cas Leire Díez. Segons fonts socialistes, es tracta d'una petició que haurà de valorar el jutge i ha recordat que Narbona ja ha donat les explicacions sobre aquests fets i que el partit no té res a amagar. I una notícia de fa pocs minuts, i és que la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que es faci una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andy, que és a dir, portar a Jonathan Andy l'Índic in situ als fets i que faci la reconstrucció in situ les circumstàncies que van portar a la mort del seu pare. I un incendi crema des de fa unes 3 hores a la planta de Montesa Onda, al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Montgoda. Ja s'han evacuat les 3 naus pròximes a la planta i els bombers continuen treballant per extingir l'incendi amb gairebé una trentena de dotacions. Ara mateix el foc continua actiu i la nau afectada ha col·lapsat. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. I a aquesta hora continua el Primavera Sound. Ara ens ho dirà el Jordi Garbó. Avui sense previsió de pluja, esperem. Ahir es van haver d'anul·lar els 3 concerts principals per la pluja i el vent i avui el festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades de dijous. Això sí, només les entrades de dijous individuals. Per tant, les persones amb abonament no tindran cap mena de retorn de diners. I acabem amb una informació de servei a Rodalies. Hi ha retards a les línies de Tarragona per un incendi d'un tren de mercaderies aturat entre Tarragona i Altafulla. Les línies R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en aquest tram, provocant aquests retards. I a partir de la setmana que ve, la R3 de Rodalies estarà tallada durant 12 dies entre les estacions de Vic i Torelló, concretament entre l'11 i el 22 de juny, amb dos inclosos per obres de millora. Per facilitar la mobilitat, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera amb parada a Manlleu.
1: Teje, com estàs? Galeria del balcó.
10: Hola, Anna Puigvoltas. De divendres.
1: De divendres. Riquelme o Florentino? Que bona.
10: No ho sé.
1: Que et faci triar ara. Home, creus que pot guanyar Riquelme?
10: Ah, pensava que em preguntaves què preferia.
1: Ah.
10: Pensava, clar,
1: home, no, com que no, no soc Albert,
10: vols o creus...
1: Va, doncs, qui voldries?
10: Aquesta és la que no sé, perquè, clar, Florentino, com a mínim saps què hi ha.
1: Sí.
10: L'altre no saps si és un meló per obrir o no.
1: Clar.
10: És a dir, penses en Ramon Calderón, el que va vendre els dos mandats de Florentino, i dius, ah, doncs escolta'm, sí, com diu Florentino, són los hijos d'aquellos, doncs som-hi. Però, clar, penso, si el 2003 li haguessis dit a qualsevol soci del Madrid, va ganar el abogado este que en las encuestas sí. Sale que no lo va a votar ni la mitad de gente. Haguessin signat que guanyés la porta i mira com ha anat, no?, amb la porta sí. President. Per tant...
1: En tot cas, avui faràs una mica de bullilolla, tenint en compte que... Ah, amb el qui signa. Sobretot... Clar, que diumenge tenim les eleccions.
10: Clar, diumenge hi ha eleccions al Madrid. Ja, és a
1: dir, qui signa va per aquí, m'agrada.
10: Estem en un nivell de campanya ja, que si un fitxa aquest, l'altre 150 milions per l'altre, que això és material de qui signa.
1: Val.
10: És material de qui signa. És a dir, qualsevol última hora, com sempre, el bloc informatiu, que a més juga a Espanya femenina, que té partit decisiu per sí. La classificació pel Mundial contra Anglaterra, contra la vigent campiona d'Europa, aquesta rivalitat eterna. Espanya li va guanyar la final del Mundial, és a dir, és un partidàs a les 9, hi ha el Sabadell que ha de fer el miracle, com aquell qui diu, per seguir aspirant a pujar a segona divisió, també juga aquesta nit, la penya ha de guanyar per seguir viva els play-offs de la CB, és a dir, estem en aquell tram de temporada que hem d'estar molt pendents de la competició, sobretot partits que tenim en directe i el que ve el cap de setmana, però el que signa, estarem pendents de les eleccions del Madrid.
1: Molt bé, el que t'hi jugues ha estat avui a Tarragona?
10: Sí, perquè
1: amb el Tour
10: surt
1: de França,
10: allà,
1: no?
10: A la segona etapa, sí, sí, per tant també recuperarem, home, un dels millors moments del programa i què significa el ciclisme i el pas del Tour per
1: que passarà
10: terra,
1: per Tarragona, que és important, exacte.
10: La segona etapa surt d'allà, sí, sí.
1: Teje, gràcies. T'esperem a quarts de nou. Deixem fer feina. Ja ho tens, no? Ja ho tens tot.
10: Aquestes hores.
1: És a dir, ja estàs.
10: Després de tot el dia entregat.
1: Clar, i a més és divendres. És difícil, eh, els divendres.
10: El millor dia de la setmana.
1: El millor dia de la setmana, val. Fins ara, doncs.
10: Fins ara.
1: Carbó, com estàs?
11: Jo sec, vosaltres què tal?
2: Ara sé que és Carbó, ahir...
1: Ara, si no et pots imaginar les hores que he trigat a recuperar els peus. Jo crec que aquesta matinada s'han començat a escalfar, li deia aquest matí a la Marina Fernández de l'Equip Catalunya, perquè realment ens vam calar, feia molta humitat, feia molt vent, com tu vas dir, i a més plovia en diagonal, esbiaixadament, és a dir, que era impossible protegir-te de l'aigua.
11: Quina descripció més bona has fet.
1: Però sí, ho vas clavar, ho vas dir.
11: Els models, això sempre s'ha de dir. Sí. Nosaltres, quan fem pronòstics, utilitzem unes eines, darrere hi ha molta gent treballant, i sí, és una mica el que comentàvem, no?, que en determinats esdeveniments d'aquests doncs, s'utilitza la meteorologia per la seva precisió, per això, per avançar-se per ells. Mira, de fet, al final tampoc va ser tan violenta la tempesta com podria... o en algun moment no semblava que podria ser, però sí, molta aigua i s'ha acabat això ja. Bé, demà al matí pot ploure una miqueta.
1: A primavera comarques. No, per aclarir-ho. Avui podrem veure The Cure tranquil·lament.
11: Sí, i a més tampoc farà massa fresca. Uns 20 graus, quan un està molta estona millor que porti una jaqueta, tot i que un es mou, millor portar una jaqueta, i tan sols demà al matí esperem una mica de pluja, quatre gotes, sobretot a les comarques de Tarragona, però en realitat anem a un cap de setmana que tornarà el temps d'estiu, sobretot durant les tardes. Però abans d'això, recordes que fa uns dies deien que vindria de nou molta calor i que tot apuntava que juliol, doncs, o juny, perdó, doncs hi ha hagut un canvi bastant significatiu.
1: Cap a bé o cap a malament?
11: Cap a bé, en el sentit que no es veuen grans calorades, ha canviat completament aquesta situació, sí que la situació d'avui no es repetirà els pròxims dies, però tampoc tornarem a temperatures semblants a les que havien tingut, per exemple, a finals de maig. La idea és que gran part del cap de setmana farà molt de sol, demà al matí encara amb núvols, com dèiem, a la meitat sud de Catalunya, alguna roina, poca cosa, durant la tarda sí que hi haurà alguns xàfecs, però res a veure amb les tempestes d'ahir, al Pirineu, Prepirineu i comarques de Barcelona, a l'interior, sobretot a prop de punts de muntanya. Però, en general, demà, sobretot durant la tarda, molt de sol, temperatures més altes que avui, ja ens situarem al voltant dels 25 graus a gran part de Catalunya. Diumenge, doncs, més del mateix. Una mica de fresca o fred a l'interior al matí, però a la tarda també una calor, però podríem catalogar-la, després del que hem passat les darreres setmanes, d'una calor més que suportable.
1: Temps primaveral, en el fons, no?, també.
11: Home, això depèn de com estem habituats.
1: Sí, ja.
11: Sí, canviant en el sentit, sí que la primavera és molt canviant, però les temperatures, clar, quan parteixes de valors molt alts, per molt que baixin, encara estem per sobre de la mitjana, i aquesta ja és el quotidià. Podríem dir que estarem en temperatures pròpies per les dates, que ja fa això, és a dir, quan fa sol pot fer calor, però les nits encara refresca.
1: Carbó, descansa molt.
11: Igualment, fins
1: bon
11: dilluns.
1: Bon cap de setmana, fins dilluns. Antoni Suárez és el control de so. Ara som 7:45 d'aquest divendres 5 de juny. Nosaltres fem una pausa molt petita i escoltem les connexions i ciència amb en Jordi Mir i en Salvador Massip.
0: El balcó.
12: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
13: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con un 25% de descuento sobre el precio en tienda en aceites Josur, La Española, La Masía, Ibarra u Ojiblanca. Oferta disponible del 2 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
14: En Alcampo sales ganando.
15: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
16: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea. Ve más allá.
17: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
18: Chuleguado estaría bien. Gracias.
19: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
17: ¿Chuleguado, señor?
20: Volkswagen.
21: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
20: En Alcampo sales ganando.
22: Activa tu mente este verano con los 300 crucigramas de El País que han hecho historia. Por primera vez los crucigramas más emblemáticos del país, recopilados en un solo libro. Peco, Mambrino, Tarcus, Clavileño, Natalie Sanoja y Elro. Consíguelo desde este domingo por solo 9,95 euros en tu kiosco o en Colecciones El País.
3: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
5: Cada vespre de 7 a 9... a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 36, jo sé que ara hi ha algú que té una mica de ràbia i diu... Riu, riu, Salvador Bassip, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Sí, sí, m'agradaria estar veient els de Cure al Primavera.
0: No pot ser, no? No pots agafar un vol corrents.
1: No, no. Bueno, som uns quants fans, no, de The Cure, perquè pel que sé, aquí al balcó...
0: Sí, sí. Què dius, Claudio? Claudio Matas, com estàs?
2: Bona tarda. Hola, què tal?
0: Espera.
3: No, ara sí. Hola, què tal? No, que el Salvador està a Catalunya, eh?
1: Ah. Sí, estic a Catalunya, sí, sí. Però estic lluny de... Estic una mica lluny de vosaltres.
0: Què dius? Jo em pensava que estaves a Leicester.
1: No, no tan lluny. Lluny, però no tant com habitualment.
0: Ah, Jordi Mir, tu aniries a The Cure?
4: Jo li donaria l'entrada a Salvador.
1: Gràcies.
0: Oh. Ahir ens vam escriure en Massip i jo. I jo estava totalment xupa. I no et vas perdre tant, perquè ja vas veure el que va passar. O sigui que no et preocupis. Sí.
1: Bueno, mira, almenys avui que no plogui es pugui gaudir bé.
0: Sí. En Carbó ens ha dit que avui estem salvats. Home, ja està bé, perquè la gent que ahir no es va perdre tots els caps de cartell, avui espero que no passi res. Anem a les connexions. Vinga, Mir, avui parteixen d'una dona que malauradament ha mort molt jove, que l'admiràvem molt. Uh-huh. Tu l'havies citat alguna vegada. Hem parlat dels seus còmics, a vegades, que són fonamentals per entendre el seu país, l'Iran, on va créixer, i on va haver de batallar pels drets de les dones. El vel, sobretot. L'hem utilitzat moltes vegades per parlar del vel.
4: És la Marjane Satrapi, que hem sabut, ahir vam saber que

0: per denunciar el que estava passant allà, per una banda, i també la falta de resposta dels països occidentals, que podien tenir un discurs potser molt crític, però que després de les seves pràctiques no eren coherents, fins a l'extrem que el seu país d'acollida, que és França, li va donar la Legió d'Honor, que és la distinció més alta que es dona en aquell país, i ella la va refusar. Mm. I la va refusar, diguem així, no perquè tingués res en contra de França, que el país i la societat s'estimava molt, però sí en contra de
1: l'hipocresia
0: del seu primer ministre i d'uns governs que ella entenia que eren profundament hipòcrites. Té una frase que recull en el comunicat que va fer, que no tenen cap problema en ajudar a sortir del país a les persones que formen part de l'oligarquia, que després es poden passejar tranquil·lament per Europa i per França, i en canvi la gent que està allà intentant enfrontar-se a la dictadura i a la repressió, doncs està totalment abandonada.
1: Ara citaves Persèpolis, jo crec que és fonamental, és que ara si no el teniu o no l'heu llegit, és el moment. Es pot veure també en moviment, a Filmin, a Movistar i Flixolé. Hem triat un fragment que aquests dies està corrent, bueno, aquestes últimes hores, perquè molt recentment està corrent per les xarxes.
2: No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí?
3: Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etc. Como estudiante de arte, me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, nos reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta...?
1: Això està dins d'una aula de la Universitat de Teheran i realment es veu els seus companys repentingats, les cames obertes, vestits a la moda, i elles totes uniformes amb el vel.
0: Perquè la societat iraní que ella ha viscut i en les seves diferents fases és una societat que és opressiva contra diferents sectors de la població, però particularment contra les dones, no? I per això ella acaba fugint del país, i és una de les coses que explica des d'una vivència molt personal a Persèpolis. I després, fa pocs anys, el 2022, i segurament la gent que ens escolta potser recordarà, el que s'anomena allà la policia de la moral va matar a una dona, la Mahsa Amini, perquè, entre cometes, no portava ben posat el vel.
1: Sí.
0: Això es va viure dintre d'altres episodis de repressió que han existit a l'Iran, altres assassinats.
1: Moltes dones es van atrevir aleshores a treure's el vel.
0: I va ser un dels altres episodis de gran mobilització, i ella des de França, amb gent de l'Iran i de diferents llocs, va impulsar la publicació d'una obra que la tenim traduïda al català, que es diu Dona, Vida, Llibertat, que era uns lemes de la mobilització d'aquell moment, que a mi sembla una obra fonamental, no només de la seva biografia, no és una obra només seva, és una obra coral, però és una obra fonamental per entendre la història de l'Iran i la situació de l'Iran avui. Com sempre en la seva obra, a partir de còmic i a partir també de text, d'una manera molt planera ens ajuda a entendre moltes de les coses que han passat i passen.
1: Per encarrilar-te cap a la connexió, has triat un fragment del seu discurs quan va rebre el princesa d'Astúries, la Marjane Satrapi.
4: Pendant très longtemps, j'ai cru que la clé pour que chaque être humain puissent vivre dignement, qu'ils ne subissent jamais de brutalité ni d'humiliation.
1: Ella diu que durant molt temps ha cregut que la clau per qualsevol ser humà, que perquè pugui viure amb dignitat, perquè no pateixi de brutalitat o humiliació pel seu sexe, ètnia o color, és

0: l'educació, no? També diu, però no tenia Goebbels un doctorat en filosofia, el doctor Mengele no havia fet el jurament hipocràtic, i hi ha un moment que diu, estem equivocats quan definim educació? Potser abans d'educar els nostres fills perquè tinguin èxit econòmic i social, hauríem d'ensenyar-los que el veritable èxit radica, davant de tot, en l'humanisme.
1: Clar, és un discurs molt curt, són 4 minuts d'aquests discursos que fan diferents persones que han estat, diguem així, distingides amb aquest guardó, i ella el centra molt en l'educació i també des d'una enorme sinceritat i també reconeixent algunes de les seves febleses, el podeu trobar a la xarxa si voleu, posen el focus de la seva intervenció a l'educació. I fa una pregunta que a mi em semblava molt pertinent en uns dies com els que estem, que té a veure amb la importància de l'educació, però particularment en preguntar-nos si ens hem equivocat o si ens equivoquem a vegades en com pensem l'educació. Perquè quan ara estem parlant molt de les mobilitzacions,
0: de la negativa
1: del sector educatiu o d'una part important del sector educatiu, de les discussions que hi ha sobre què és el que està en joc, tinc a vegades la impressió que no estem captant què és el que estan reclamant al professorat.
0: Què estan reclamant?
1: I a mi m'ha semblat especialment il·lustratiu que quan vam saber ahir els resultats de les votacions que havien impulsat 3 dels sindicats, en el que el sindicat majoritari més aviat estava a favor del pacte, perquè havia arribat a un pacte amb el govern, la major part del professorat que va votar, estem parlant de milers de persones, va dir que no.
0: No? Per tant, què ens hem perdut?
1: I la major part del professorat mobilitzat ha votat en contra del que li deien els sindicats i en contra del que li deien el govern. No? Quan suposadament aquest pacte havia de servir per millorar les seves condicions econòmiques i a encarrilar els conflictes que havia hagut i fins i tot el sindicat que havia sigut més combatiu en aquest aspecte en termes de gent que li dona suport i d'enfrontament amb Comissions Obreres i l'OGT havia com arribat a un acord, la major part de la gent mobilitzada diu és que no és això del que estem parlant.
0: I què és?
1: I llavors la qüestió és de què estem parlant quan parlem de l'educació? Estem parlant d'això que la Marjane Satrapi en el discurs diu que és l'empatia, no? Diem, hem de poder educar-nos per ser persones empàtiques. Nosaltres no podem educar-nos per ser persones empàtiques si les condicions dels processos educatius són a vegades les que són. No? Diem, i això ho hem escoltat molt durant aquests dies per part del professorat que ens expliquen les condicions en les que ha de treballar. No? Si les condicions de treball són aquestes, nosaltres podem fer el que hauríem d'esperar que generés l'educació. S'ha posat molt l'accent, per exemple, en la qüestió de la inclusivitat, no? Com podem acollir gent que arriba d'altres països, que no parla la nostra llengua, gent que és de la nostra societat però que té diversitat de realitats que fa que necessitin un acompanyament superior al que tenen. I això, tinc la impressió que no va d'augmentar uns euros al mes o de posar alguna persona més, sinó que ens porta a poder fer un replantejament una mica més ampli.
0: Qui està mancat d'empatia? La societat i el govern?
1: No crec que sigui el govern. Jo crec que hi ha una altra persona que ha mort aquesta setmana, que és Edgar Morin, un sociòleg. Aquest senyor va morir amb més de 100 anys.
0: Sí,
1: el Salvador també el podria estudiar, pot contactar amb la seva família per veure quins eren els seus hàbits, però ha sigut una persona de llarga vida. I l'Edgar Morin, quan va estudiar el maig del 68, va dir, el que està passant aquí no és una revolta pel poder. I llavors ell va utilitzar en francès la paraula brèche, que seria com la bretxa, l'escletxa, l'esquerda. I és, la societat s'està trencant. Yeah. No? I quan s'està trencant la societat, apareixeran noves formes de relacionar-nos, noves idees que fins ara no eren normals i que podran obrir-se a partir d'allò el feminisme va tenir una penetració, la diversitat va començar a tenir una major presència. Jo crec que el que està passant amb la població, diguem-ho així, educativa mobilitzada, és que s'està produint aquesta esquerda. Mentre per un costat estem parlant de diners, ells estan parlant de com eduquem. I té a veure amb els diners, però no només té a veure amb els diners.
0: Però com s'arregla això, Mir? Perquè l'altre ja estem veient, no hi ha manera.
1: Doncs jo, la meva proposta en aquesta, com en altres crisis, és que hem de canviar les prioritats.
0: Que et faci aquesta pregunta, és un divendres.
1: Hem de canviar les prioritats.
0: Hem de canviar les prioritats.
1: Hem de canviar les prioritats. I la setmana que ve pot ser una bona setmana per parlar-ne, no? Vull dir, nosaltres estem parlant ara de... La setmana que ve serà la setmana del Papa, serà la setmana de les Pau, serà la setmana de les vagues, segurament un altre cop de l'educació. Després tenim el Tour de França, tenim el turisme...
0: M'estàs estressant, no vull que arribi dilluns,
1: I la qüestió és, bueno, quines han de ser les prioritats en una societat? La maximització dels beneficis, intentar fer més amb menys o posar els esforços per tal de que la gent que ho necessita tingui cobertes les necessitats que necessita i això pugui generar l'empatia que ha de cohesionar una societat.
0: La mostra més gran d'empatia seria prioritzar-ho com a el tema més principal.
1: El que passa és que com que tenim els pressupostos que tenim i tothom es guien per uns pressupostos, però és d'alguna manera la revolta del professorat ve a dir alguna cosa així com aquest pressupost potser l'hauríem de trencar i començar de nou.
0: Li volia preguntar, en Massip, tota aquesta... clar, tu estàs a Catalunya, però vius a Leicester, el teu fill s'ha educat allà, a Regne Unit... Hi ha també mobilitzacions tan brutals com aquí, allà?
2: No, he de dir que hem vist aquestes setmanes aquí a Catalunya ha sigut, i a València, això ha sigut divers, més del que s'ha vist al Regne Unit. Però sí que hi ha una sensació bastant global de canvi de cicle, de que hi ha un problema molt gros que no sabem com solucionar. Una mica la pregunta que li feies al Jordi, no? I això com s'arregla?
0: Sí.
2: Estàvem fent incidència aquí en els problemes obvis de socials, econòmics, de recursos, de diferències que hi ha a la població, però em sembla que, a més, això s'emmarca dins d'un canvi de paradigma generacional que no estem entenent molt bé, no? Jo visc l'educació a la part final, diguéssim, a la part de la universitat, sí. I ens arriben els estudiants molt, molt poc preparats, no perquè siguin ells pitjors, no tenim pitjors estudiants, no els estem ensenyant bé. O sigui, les noves generacions aprenen de manera diferent a les nostres i no hem trobat la manera, hem de canviar el sistema enmig de tota aquesta crisi que estem parlant per intentar educar les poblacions que pugen de la manera que ells necessiten.
0: Està afegint un altre...
2: Un
0: problema més. No, la cara seriosa d'en Mirc, tu també et dediques a la part universitària, a la part del final.
1: Sí, i a més estic
0: I
1: molt d'acord...
0: I això també que diuen Massip.
1: Estic molt d'acord amb una de les qüestions que plantejava el Salvador, que a vegades jo crec que no està tan present, que a vegades hi ha certs discursos crítics respecte de com són els joves, i els joves que tenim no són més tontos ni més imbècils. Jo crec que tot el contrari.
2: Sí, sí.
1: O sigui, són gent superespavilada, jo penso... Tu a la seva edat series capaç de fer això que estan fent i no ho tinc gens clar, jo diria que no. Una altra cosa és les condicions en les que estem, no? Llavors aquí la qüestió acaba sent això, què és el que hem de prioritzar i com a societat ens ho hem de plantejar. Jo crec que les revoltes del professorat és una bona senyal per pensar-hi.
0: Fetes les connexions amb aquestes revoltes amb la Marjane Satrapi, que ha estat fantàstic que la recordéssim. Massip, anem a la ciència. Avui comences per un possible tractament per prevenir l'èbola en persones que han estat exposades. Té molta importància, no?, perquè aquest brot continua actiu a regions de països africanes.
3: A tres països d'Àfrica tenen regions afectades per aquest brot.
0: Amb més de 1.000 afectats. És a dir, de què va aquest tractament?
2: És el pitjor brot que hem vist mai d'èbola. Segurament serà, quan acabi el brot, els números seran bastant horrorosos de quantitat d'afectats i de morts. I enmig de tot aquest drama s'ha decidit provar una píndola, un antiviral que es diu Obdeldesivir. Avui sortiran uns quants noms complicats, ja us aviso, perquè me'ls he d'anar llegint perquè són complicats. I això és un fàrmac que protegeix amb micos fins al 100% de les infeccions per èbola, amb micos. Ara, clar, no s'ha provat mai amb humans, i això és un cas molt especial. Tenim un brot actiu molt bèstia i s'ha decidit, anem a provar-ho, anem a veure què passa i a veure si aconseguim frenar una mica aquesta cadena de transmissió.
3: I com es pren aquest medicament? És una dosi i ja estàs? Com funciona?
2: Sí, és una dosi i és oral. I això hauria d'afavorir doncs, que es pogués transmetre o aplicar d'una forma fàcil sobre el terreny.
0: Però aquí va la pregunta, és a dir, amb la Covid vam amb temps 3-2-1 rècord, vam tenir les vacunes. Això hauria d'anar rapidíssim.
2: Tant de bo. La Covid era un problema que ens afectava a tots, sobretot ens afectava els rics.
0: Per això estem parlant de l'Àfrica.
2: I aquesta parlant de l'Àfrica. Però, de totes maneres, sí que és un cas prou important, com per una, en aquest cas una farmacèutica important com Gilead s'hagi decidit a invertir diners en això. Crec que això és positiu. Evidentment, és un mercat molt diferent al mercat que teníem amb la Covid, no? I llavors, la velocitat amb la qual això es posarà en marxa o es pot arribar a escampar serà més lenta. Però és molt positiu que s'hagi decidit, si més no, primera, que hi hagi un fàrmac que funcioni, primera vegada que hi ha un fàrmac que sembla que pot aturar aquesta transmissió, i segona, que s'hagi decidit provar-ho sobre el terreny.
0: Aquesta és una notícia positiva. L'altra té a veure amb el virus de la sida.
3: Sí, perquè la setmana passada teníem la notícia de que s'ha desenvolupat un tractament que podria curar el VIH entrenant cèl·lules immunes.
2: Sí, això és fantàstic. Això és d'aquestes coses fabuloses que fan els científics. Aquest és un sistema, ja posem sentit parlar d'aquestes cèl·lules que es diuen CAR-T, funcionen molt bé per la leucèmia. És bàsicament aquesta idea, com deia el Claudio. Agafes unes cèl·lules immunes teves i les entrenes per anar a matar el que sigui que hagin d'anar a matar. Normalment eren cèl·lules canceroses, ara han fet una mica el gir i han utilitzat aquest sistema per intentar matar les cèl·lules en les quals el virus de la sida s'amaga. Sabeu que el virus de la sida infecta i després es queda amagat. Sí. Durant molt de temps en les cèl·lules immunes i pot tornar a sortir, acaba tornant a sortir i durant doncs, la sida. Doncs aquestes cèl·lules tunejades, diguéssim, aconsegueixen localitzar aquestes cèl·lules infectades, eliminar-les i, a més, tenen una modificació que fa que elles no es puguin infectar per aquest virus. Per tant, poden matar les cèl·lules infectades sense rebre el virus elles.
3: Sí, fan una mena de contraespionatge.
2: Sí, s'amaguen, estan camuflades i saben amagar-se del virus i a la vegada, doncs, selectivament anar eliminant aquestes cèl·lules. Això s'ha provat en 3 persones.
0: En 3? Només en 3?
2: Perquè és molt car i és molt complicat. I pensa que has d'agafar, treure la sang de les persones, portar-la al laboratori, aïllar les cèl·lules, modificar-les, tornar-les a injectar.
0: Clar, les meves disculpes, que 3, sempre dius estudis amb... Però clar, entenc que
3: tinguis tancat. Sí, la cèl·lula de cada persona.
2: Clar.
3: No, o sigui, poden ser cèl·lules genèriques, per dir-ho així.
2: En aquest cas, es podria provar més endavant, potser com a versió més ràpida, no? Però la que funciona, sembla que funciona bé, és amb les teves pròpies cèl·lules entrenar-les. Clar, això implica que no serà un tractament que es podrà donar a tothom de manera generalitzada, perquè serà car i complicat i difícil. Però...
0: I quan? Quan es podria? Que és, no sé si caldran anys de feina encara.
2: Quedaran anys de feina, sí, perquè en aquests moments, això és com dèiem, és un estudi clínic molt petit, amb 3 persones, de les 3, 2 han seguit en remissió sense més fàrmacs durant un temps llarg, se'ls està seguint encara, pot ser encara que torni, però amb una sola dosi d'aquestes cèl·lules tunejades sembla que ha sigut suficient doncs, per tenir el virus callat o per-lo desaparèixer del tot.
3: Però, Salvador, llegint sobre aquest estudi, em crida l'atenció que explicaves que és el mateix sistema que s'utilitza per lluitar contra la leucèmia, i em pregunto què tenen en comú les cèl·lules de infectades de VIH i la sang afectada per un càncer.
2: Bona pregunta, i res, no tenen res en comú. La gràcia és que un cop s'ha descrit aquest sistema de les cèl·lules tunejades, les cèl·lules CAR-T, només has de trobar alguna cosa que els hi permeti descobrir quina és la diana que han d'atacar. O sigui, si la seva diana és una cèl·lula cancerosa, la seva diana és una cèl·lula infectada, o el que estem fent en alguns laboratoris, la seva diana és una cèl·lula vella, per exemple, podria ser un sistema per millorar l'enveniment, doncs només has de canviar una molècula... Quasi res, no? Gairebé res. És més fàcil dir-ho que fer-ho, evidentment. Però al principi és el mateix. O sigui, tu tens ara, en aquests moments, hem inventat un sistema que permet, de forma molt específica, anar a destruir dianes dins del cos. Ara només has de saber quina diana has de dir-li que destrueixi.
0: Màxim, no marxis. Mir, tampoc. Parem 2 minuts perquè avui estem com una mica d'enhorabona. Tenim una tercera notícia que també és una bona... no? una bona notícia amb un nom raro. Ho has anunciat?
3: La mala notícia és el nom del medicament.
0: Daraxonrasib. Bueno, ara ens hi posem. Dos minuts, ara tornem.
2: Fins ara.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Tarragona, Ràdio Reus.
5: No hace falta cruzar medio mundo para probar sabores de todas partes. Pronto bastará con venir a Fire Lab. Llega a Cambrils un nuevo street food con fuego. Tacos, burgers, pizzas, noodles, bocados asiáticos y cocina para quienes no vienen a pedir siempre lo mismo. La apertura está cerca. Síguenos en Instagram Fire Lab Cambrils y descubre todo lo que se viene. Fire Lab, street food para los que tienen hambre de algo distinto.
6: Un mes just que els ciclistes del Tour passin per Tarragona, sí que Rodríguez escapa de l'escamot i arriba a la meta volant del Que t'hi jugues situada a la Rambla Nova. Impressionant, sí que...
7: Que t'hi jugues al migdia.
8: Aquest divendres 5 de juny a partir de les 12 del migdia, avança't a l'emoció del Tour de França amb el Que t'hi jugues. En directe des del Teatre Tarragona donem la benvinguda a casa nostra a la cursa ciclista més gran i amb més història. Escolta el programa per saber com assistir-hi o segueix-lo aquest divendres a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
4: Amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona.
7: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
9: Tomás Satoransky, què tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas, què tal?
9: ¿Cómo estás de la espalda? Casi que la temporada pasada te acostumbraste a convivir con el dolor, ¿no?
10: Tenía las molestias de espalda desde el mayo, ¿no? Realmente he perdido solamente un partido, pero después de este partido, cuando me hicieron la infiltración, no me sentía muy cómodo.
9: ¿Qué notabas?
10: Me cuesta explicarlo incluso a los fisios y a los doctores, ¿no? Porque es un dolor que viene en la zona lumbar. Y claro, ya he jugado más que 1.200 partidos en mi carrera. Wow. Y es verdad que el cuerpo a veces dice no, ¿no?
8: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
11: Más Renfe es el mejor programa de puntos. Dos puntos. Puedes pasar tus puntos a euros. Punto y seguido. Y cuanto más viajas, más puntos acumulas. Punto y aparte.
12: Más Renfe, más viajes, más puntos.
11: Punto.
13: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
14: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
13: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
14: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
13: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
14: Consulta modelos y marcas participantes.
15: Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11... Y me estoy quedando helada.
16: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
17: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
18: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER... Al balcón.

0: 8 i 1. Estem aquí amb Connexions i Ciència amb en Jordi Mir i en Salvador Massip. Salvador, dèiem que una de les altres notícies de la setmana és aquest nou fàrmac, i li passo el marrón al Claudio perquè digui el nom.
1: El daraxonrasib, que dobla l'esperança de vida als malalts de càncer de pàncreas. Salvador, quant temps pot guanyar una persona amb aquest tractament, aquest experiment que s'ha fet, que s'ha aconseguit? Quant temps més han aconseguit?
2: A veure, crec que és important que ho posem una mica en perspectiva perquè és una notícia que s'ha parlat bastant als mitjans aquesta setmana, sí. I el daraxonrasib té les seves coses. Heu vist que he practicat el nom durant la pausa per poder-lo dir tot d'una tirada. Perquè és un fàrmac que per primera vegada és el primer que aconsegueix doblar l'esperança de vida dels malalts de càncer de pàncreas.
0: Que ho hem de dir, que és molt poca, sempre,
2: és
0: no?
2: És molt poc. O sigui, ara aquí és la lletra petita, no? O sigui, doblar no vol dir ni molt menys que estiguem aquí parlant d'una gran millora. Estem parlant, doncs, que la mitjana de l'esperança de vida d'una persona amb càncer de pàncreas pot ser 6 mesos. Aquesta quimioteràpia, perdó, amb aquesta teràpia nova, aconsegueix viure, doncs, el doble, 12 mesos. És realment... Sobretot jo crec que el que demostra és que hi ha una via nova per la qual es pot intentar atacar aquest càncer, que encara abans no ho teníem.
0: Clar, això t'anava a dir, no? que segurament lo important és que a les substàncies que porti aquest medicament, més ben treballades potser aconseguiria frenar-lo, cronificar-lo.
2: Això és important perquè és un fàrmac contra una proteïna que està mutada en aquest càncer, que es diu RAS, que sempre s'havia considerat que era impossible de bloquejar, que no es podien dissenyar fàrmacs contra aquesta proteïna. I això demostra que sí, que sembla que funciona. I és, el que deies, potser una porta oberta ara a provar noves coses, per exemple, combinacions. Tots els tractaments de càncer que veiem darrerament que tenen èxits importants són combinacions, no són fàrmacs sols, sinó són 2-3 fàrmacs que junts doncs tallen les diferents vies per les quals el càncer s'alimenta, diguéssim, no? Aquesta podria ser, doncs, zona una eina nova per aconseguir, doncs, a través d'aquesta proteïna nova, el RAS, aquesta proteïna que no s'havia aconseguit bloquejar abans, doncs per veure, doncs, que sí, que hi ha un efecte, que tot i que és nominalment petit, perquè només són 6 mesos, si ho mires, és el doble del que estan vivint fins ara, per tant, és una millora molt important.
1: Clar, el que crea l'atenció de l'experiment, de la prova que han fet amb aquest medicament, és que s'ha fet en 500 malalts, i no és medicament i res, sinó és uns la meitat medicament i l'altra meitat, 250, quimio.
2: Efectivament.
1: O sigui, la gent que està fent el tractament de quimio amb aquest càncer de pàncreas que ja té metàstasis i tal, feien 6 mesos més i els només del medicament feien això,
0: el doble.
1: Un any.
2: Exacte, sí. Llavors això que és important aquest punt que està dient el Claudio, perquè estem dient que no estem comparant amb no donar res, estem comparant amb quimioteràpia. Per tant, si donéssim la quimioteràpia més el daraxonrasib, ara se m'havia anat ja el nom, el daraxonrasib més la quimioteràpia, si les donem junts, potser podrem anar més enllà, no? I a més això, com deia, són càncers avançats. Si aconseguim anar aquest tractament de la mà d'un diagnòstic més precoç, que aquesta és la part sempre complicada del càncer de pàncreas, doncs potser sí que aconseguirem finalment tombar el pronòstic d'aquest càncer, que és dels pitjors en aquests moments, el que tenim menys eines per tractar.
0: Tres bones notícies per acabar aquesta secció. Massip, Mir, que passeu un bon cap de setmana. El teniu bé? Us ve de gust aquest cap de setmana?
3: I, sempre.
0: Sempre. Sempre. És que mai us ho pregunto, això. Va, un altre dia us pregunto... Què clar, fem, tu estàs a Catalunya, tu te'n vas a Blanes.
2: Sí, però poc, no me'n vaig. Me'n vaig de demà, torno a estar a Anglaterra. Jo estic en ple viatge d'aquí cap allà, estic de trànsit, diguéssim. Res.
0: Bueno, descansa malament, molt. Però... Tu també, descansa, Mir.
3: Igualment.
0: Una abraçada.
3: Un cap de setmana.
2: Que vagi bé, un cap de setmana.

0: 8 i 7, són a la sintonia més ballable del balcó i aquí estan el Sotero, Malcolm, Miqui, com esteu?
1: Cansats.
0: L'heu assajat, això ara estava ara. Direm, no farem, no li direm a l'Anna. Bé, bé, no.
1: No, normalment diem superbé.
2: Superbé, sempre som superbé.
0: Clar, és que, Miqui, tu has passat fred, d'on vens?
1: Jo ahir tenia una conferència, havia de fer una conferència a Donosti i vaig anar, fet un primaveres mediterrani.
0: I clar.
1: Però recordes quan el marquès de Leguineche deia el Mediterrani és de pobres per anar a la platja?
0: No me'n recordava.
1: Bueno, la qüestió és que vaig anar vestit de Barna
2: i feia fred.
1: Hòstia, 14 graus, pluja... Vaig estar tot el dia a l'hotel.
0: I no portava
1: vaig sortir per dinar i sopar
0: res.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Però clar, i avui a les 6 del matí he agafat un vol per tornar i arribar a temps a una de les festes d'aniversari infantils que
0: teníeu.
2: És que això és un tema, eh?
0: Entrem-hi ja, no?
2: Sí.
0: O sigui, a tots ens ha entusiasmat el tema perquè...
2: Vull dir, primer la diferència. Quan nosaltres érem petits, jo no sé vosaltres, a mi em feien quatre entrepans, venien això que es deien medias noches, venien quatre nens a casa, o quatre o set, el que siguin, tu jugaves allà i després venien els pares i marxaves.
0: Sí.
2: Això era una festa infantil a la meva època. Hi havia els famosos ganchitos, que se sap que són tòxics.
0: Els triangles de nocilla.
1: Jo això ho mantinc, com una cosa
2: no,
1: retro, quasi.
0: Dic la marca, és igual, paté la piara.
2: Paté la piara, això funcionava molt bé, després sí. Els pares tardaven una mica. No calia...
0: Tanc, hi havia tanc.
2: Home, que jo encara el busco i el compro, el tanc.
0: Perquè, dius, no està proscrit ja.
2: No, existeix, és totalment químic, però és una cosa tan nostàlgica. Jo agafo el tanc i torno a la infantesa.
0: Si trobo, ens en portem.
2: Jo trobo, al costat de casa meva el venen i compro sempre. Ja el portaré. Ja podem posar en aquestes ampolles de
0: però que nosaltres la portem sempre, el posarem a la nostra ampolla de vidre, que som sostenibles la cadena serà, home.
2: Només faltaria. Però la cosa és que... Ja quan jo vaig ser pare vaig veure que les coses havien canviat. Per començar, sí. He de dir que la primera festa que vaig anar em vaig quedar una mica impressionat perquè era un pare així una mica, diguem-ne, més ric que jo.
0: Sí.
2: I tenia food trucks. I això em va impressionar molt.
1: Food
2: trucks, sí, sí. I això era, no, i tenia un
1: o sigui,
2: castell inflable.
1: La primera conclusió és que la festa no era a casa.
2: No, no.
1: Perquè una food truck al pis...
2: No, hi havia un castell inflable.
3: Estan fent servir plural. Havia uns quants.
2: Havia un de xutxes i un altre com de mini hamburgueses i un castell inflable.
1: Però, food trucks tamaño 1-1. O sigui, food trucks
2: de debò.
1: Que arrencaven.
4: Sí,
1: amb marxes.
2: No. Bueno, sí, hi havia algú servint allà, sí, una persona que... Sí, jo vaig pensar, bueno... la gent que té calés fa aquestes coses. Però després et toca a tu i què fas? I ja comencen a dir, no, ara ja els xiquipars aquests, jogues un lloc especial, i jo pensava, bueno, jogues un lloc i t'ho fan tot. No, tu jogues un espai que et costa una pasta
0: sí.
2: I després tu fas el menjar, tu compres la beguda pels nens i pels pares, perquè si no hi ha birra, clar, els pares es volen suïcidar, òbviament. I després tu has de netejar tot. Vull dir que pagues una pasta... pateixes, gastes molts calés i dius, però això...
0: Perquè els nens vegin que col·laborem...
1: Sí, jo fins abans de les festes infantils pensava que com la gran cosa especulativa amb el sol a Barcelona eren els pàrquings. Saps? Perquè un metro quadrat val 30.000 pavos.
0: Sí.
1: Ara sé que són els locals d'aniversari. Abans era més fàcil. És que hi havia coses com tan... que sonen tan distòpiques ara com, bueno, Happy Birthday i McDonald's. O sigui, no? Ronald! Saps? Venia el Ronald... Tu te n'ocupes.
0: Que et poso la corona.
1: La corona, feia una gràcia.
2: Sí, t'agradava. I a més, això, tot, vull dir que estava bé no menjar-se de tant en tant. Però ara també hi ha una versió low cost que es fa quan són una mica més petits, que és el parc.
1: D'aquí vinc.
2: La invasió d'una part del parc...
3: De l'espai públic,
1: sí,
2: compartit, i allà fas una mena de festa, que de fet el que fas és unes taules i quatre coses i unes begudes, també pels pares.
0: Que això quan passa l'estiu és tremendo de la calor.
2: I els nens...
0: Tots els pastissos es van dissolent sobre els...
1: Jocs d'aigua, llavors, no tal. Jo vinc d'aquí. O sigui, és que...
0: D'un parc proper d'aquí o
1: minuts,
0: de Barcelona?
1: Sí, 10 minuts. I, de fet, porto una rinyonera avui... per no oblidar-me de coses, i porto una capibara amb una mena de pajarita al cap que no, l'acabo de veure ara, no era conscient,
2: la meva filla...
1: no era conscient que anava pel món amb un peluig d'una capibara.
0: Qui te l'ha posada? Té...
1: no ho sé, però l'acabo de veure ara, o sigui, no,
2: t'he de dir que
1: no,
2: la meva filla em mataria per aquesta capibara.
0: Una capibara amb...
1: amb una mena de
0: llacet lila, violeta, i te l'han penjat perquè no
1: en algun moment
0: me
1: l'havien de la
0: i has anat pel carrer amb la capibara penjant.
1: Home, sí.
2: No,
1: amb les ulleres de sol, fent-me el malote, amb la capibara.
0: Look moderno.
2: Després canvia una mica, i per exemple, ara l'edat del meu fill, que ja té 11-12 anys, ara comencen els amics, són kartings, láser, tags, no sé què, són coses com més sofisticades, i que agafen el nen, te l'agafen a les 11 i te'l tornen a les 4.
0: I què et diuen? Cada pare ha de pagar com...
2: No, això no, ho paga l'amfitrió. Paga, el que passa que normalment està lluny. I els que ja no tenim cotxe a Barcelona, vull dir, només en taxi et deixes 40 euros. Però bueno, això ja no té importància.
1: Ja no es fa primera comunió, però es fa cada any una primera comunió, que és l'aniversari.
2: I una altra versió, que són els jumpings, que són un lloc, una mena de nau industrial gegant, on només hi ha...
0: cames elàstiques.
2: Gics elàstics d'aquests.
0: Gics elàstics,
2: perdó. I la gent saltant, i els nens sembla que no es fan mal, i després posen allà quatre, el que dèiem ara, doncs la nocilla, no sé què, no sé quants, i ja... I ja està.
1: Vull dir, o sigui, aquests... diguem, el pes ha recaigut... Hi ha una cançó que com resumeix, no? Que és la primera que havíem portat avui, Jo vull jugar, de la Clica, no?
0: Va, mus, jo vull jugar.

0: Aquesta parroquera m'agrada molt.
1: No, no, però heu vist, no, la intro? És gairebé un, com una retòrica sindicalista. Sí, cada dia vaig a l'escola. Anem, aquesta festa ha de ser la bomba.
2: És que jo m'imagino a un exèrcit de nens perseguint-vos, en plan, jo vull jugar, jo vull jugar.
1: No, no, la setmana passada, clar, jo venia d'una macrofesta d'aquestes característiques. O sigui, més espai llogat, no? I llavors són moltes hores, a més.
0: Hores que tu decides als altres
3: graus,
0: pares.
1: Sí, estàs com vius en el futur, d'alguna manera, no? Perquè estàs a 50 graus, val? És com a França, que hi havia un autobús d'uns ecologistes que et feien sentir que se sentia als 50 graus. No cal un autobús d'una associació ecologista. Vés a un cumple infantil amb una piscina de boles. Fica-t'hi i viuràs el que és 2050 al planeta Terra.
3: I 95 decibels de soroll, els nens cridant tots...
4: Però hi ha una cosa que el cervell, els 3 minuts, això ho desconnecta. Ja,
1: no, el soroll no el sents. No el sents.
4: Aquesta la deixes escoltar. Però clar, també hi ha una cosa que parlàvem abans, clar, les dinàmiques dels nens, perquè tu, els nens, té uns amics, tu et fas amics dels pares, i sembla que això ja és per sempre, que és una mica permanent, però l'any següent ja els nens canvien, ja no vull convidar aquest, ara vull convidar aquest altre, i diuen, però aquest, ets amic del pare, el convidem. Aleshores, tu vas combinant els nens que convida el teu fill i el que convida és tu, perquè ja t'ha fet amics dels pares. Clar, és una cosa complicada.
1: No acaba, no acaba d'encaixar tot, és com em passa també amb les begudes. O sigui, clar, els cumples, per exemple, en els de parc i tal, o sigui, clar, els pares volen birra, i les mares... els nens suc o tal, no? El cacaulat, no?
0: Sí, cacaulat.
1: Clar, les birres han d'estar fredes, llavors ja és el moment galleda. També tornes una mica a l'adolescència, no? És com galleda amb gel.
4: Una mica botellons, sí, sí.
1: Amb gel i tal. I no, mai acaba com de... I els mateixos nens en una mateixa classe tenen com edats mentals diferents, no? I de sobte, jo què sé, en una de fa dues setmanes, per exemple, va aparèixer Bluey. Va aparèixer Bluey, el peluix dels dibuixos animats.
0: Jo no, m'he perdut Bluey, no.
4: Bluey és una cosa...
1: Peppa Pig?
4: Una genialitat.
2: Peppa Pig, sí.
3: Peppa Pig, sí.
2: Bluey, no?
3: Ah, però... Un gos pastor.
0: Clar, és que
1: de carn i
0: ja
1: ossos és el que pensaven els nens, Claudio. En realitat era la mateixa animadora que una estona abans estava fent el joc de la manta, que es va ficar un moment al lavabo i va sortir sent Bluey. I
0: clar, que fort, que jo ja no conegui qui és Bluey.
1: Bluey és la millor sèrie de dibuixos dels últims anys.
4: Sí, perquè té com claus per adults. Claus per adults. Són uns gossos uns pastors australians, però hi ha coses que els nens no identifiques, però tu com a adult sí, per exemple, una ressaca.
1: La ressaca, això és boníssim.
4: Sí. Aleshores, que té aquesta cosa que tu, els nens estan mirant una cosa infantil i tu estàs mirant les claus.
0: Una mica univers Pixar, no?
1: I després,
0: vegades, que
1: i després són pares com molt esforçats, com de molt de festa aniversari.
4: Que juguen molt amb els nens i tal.
1: Molt modèlics per tu, però a la vegada molt tontos davant de la mirada del nen. No? Jo llegia fa poc un assaig que parlava, per exemple, en la història de la literatura i el cinema recent, no? En les novel·les del segle XIX, els personatges infantils sempre són orfes. Oliver Twist, tal. No? Per què? Perquè no hi havia divorci encara, o si o era molt traumàtic i no massa habitual, no? En el cinema als 80, si us fixeu, jo què sé, agafem l'exemple clar, E.T.
0: E.T.
1: Fill de divorciats. Sí. L'heroi és el nen fill de divorciats que té una ambició com de marxar d'aquella casa i té una certa independència. Val. O sigui, passem
0: 80.
1: Passem dels fills dels orfes, els fills de divorciats, vale. Ara són els pares són subnormals, fills de pares tontos. Llavors això passa a Peppa Pig. El pare és tontíssim.
0: Sí, sí.
1: Van de vacances a Roma, va pel carrer contrari, ha de penjar un quadre, es carrega la paret, tot és així. O Bluey, per exemple.
4: És realista, eh? Vull dir que estem parlant de...
0: Sí.
1: No, en el nostre cas, en el cas dels Oteros...
4: Realisme.
1: És costumisme, pur i dur. Vull dir, som així d'inoperants per la vida pragmàtica. Però clarament és aquesta evolució. I els nens creixen amb aquesta imatge mental del pare inútil.
0: Però ara dèieu que pares que juguen amb els fills a les festes...
4: No, bueno, no, això. No, jo recordo la primera festa que va fer el meu fill.
0: Perquè normalment era, a les meves...
4: Vam jugar a una d'aquestes sales, compartit amb un altre pare, i l'altre pare va portar una animadora, i l'animadora em va fer disfressada no sé què. I encara l'altre dia vaig veure el vídeo.
0: A tu, Malcolm.
4: Sí, vaig veure el vídeo. Jo recordo un moment que vaig mirar la meva dona com dient, això no ho faré.
1: He de dir que ets un bon Bluey, eh? Sí. Vull dir, faries un bon Bluey.
4: I la meva dona em va mirar com... Ho has de fer pel teu fill. I ho vaig fer, però clar, encara ho recordes, a vegades sí. Però tu, mira, tu pensa, ara que parlàvem de cinema i ficció, una festa infantil amb una pel·lícula mai és un moment feliç. És un moment quan hi ha un pallasso, no sé què, un jardí, i arriba un borratxo, arriba la policia, sí, passa sí, alguna cosa, mai és un moment feliç.
1: Mira, mira, el Claudi ens està mirant.
3: Jo us he portat un tall de una TV movie que va fer Borja
1: Coveaga
3: a ETV, que es diu Au Pallasso, que és un consejero d'agricultura que quan dimiteix per una malaltia el conseller d'Interior vol presentar-se, oferir-se com futur conseller d'Interior, i la seva forma de lançar la seva candidatura és acabar a meta ell sol. I per fer-ho, l'únic contacte que té és que té un conegut que diu que hi ha uns pallassos que són de l'entorn de Batasuna. I els contacta per el cumpleanys, l'aniversari de la seva filla, i porta aquests pallassos a la festa.
5: ¿Pero por qué lloras, Chincho?
6: Porque no puedo jugar en el monte.
5: ¿Y por qué no?
6: Porque han hecho un tren de alta velocidad.
5: Y lo han hecho sin tener en cuenta la soberana voluntad del pueblo vasco. ¿Pero quién ha hecho esto?
6: El gobierno opresor de España.
5: ¡España!
3: Està fet molt documental perquè hi ha càmera oculta als nens, que estan horroritzats, nens
0: que no entenen res,
3: veient aquests pallassos.
1: Més por que Ronald McDonald. Clar, el Coveaga, que sempre ha explicat coses d'aquestes, algunes reals, i sempre part del finançament d'ET amb el Mundial del 82 amb Naranjitos i tal, a mi m'ha explicat mil coses d'aquestes, el Coveaga, i de fet té una pel·li recent que crec que és el guionista, que es diu Altas Capacidades, que també fa una mica de sarcasme amb la cosa aquesta que tenim els pares d'ara, de dir el nen és que té altes capacitats, no? Bueno, no sé, la veritat és que jo avui vinc d'aquesta del parc, a més tenia l'altra sí, en una altra, o sigui, circo de doble pista, vull dir, estava com
0: en el mateix parc.
1: És el més semblant que he viscut aquest any al Primera Sound, tenia com dos escenaris, dos escenaris i no he gaudit a cap, és el més semblant al que va passar ahir al Primera Sound.
0: Jo m'estic recordant, sempre anàvem al mateix parc, al Parc de les Aigües, i hi havia aquell moment de desaparició d'uns quants nanos, hi havia una bassa putrefacta que era per agafar el tifus directament, i sempre acabaven, i on hi havia, podia haver-hi el terra que no es veia, perquè clar, l'aigua era verda, acabaven tots els nens allà banyats. Vull dir, sempre era un agòbio, i tornaves amb els nens a casa
4: verds
0: pensant que agafarien qualsevol cosa. O sigui, era un estrès, per mi era un estrès aquest tipus de... Però que hi anaven tots els nens de la classe, no hi havia el vostre problema de qui convides
1: i qui no. Ara també hi ha les dues modalitats, hi ha la modalitat amb invitació, que és aquesta...
4: No, hi ha escoles que ara diuen que tots els... Vull dir, fan com dos o tres aniversaris l'any.
0: Clar, tardor, primavera, estiu.
1: Això es fa la meva, de fet, un dels dos que vinc avui és d'aquest estil, no? Una cosa trimestral. Però això no treu que després es faci un personal. Clar, també, per tant, és com doblar, és com el Nadal, que
0: però
1: vas sumant tradicions.
0: Però abans no feies personal,
1: feies
4: no,
1: un...
4: No feia, era col·lectiu,
1: no feies 3 o 4, feies un, no? Però hi ha coses que no canvien, que també està bé, això, no? No, sí. Per exemple, a mi m'agrada molt com mirar les dinàmiques d'una festa d'aniversari, com que és el primer cop, com que veus a la vegada els pares i els fills, veus com les coses que s'assemblen, no?
4: Sí.
1: No parlo de les cares, parlo dels gestos, no? O de com s'aparten del grup, per
4: no,
1: exemple,
4: contrasto,
1: com
4: no,
1: la lien entre bambalines.
0: I dius,
1: no? Com
0: de palo de l'estilla.
1: I són iguals,
0: són iguals.
4: Però a vegades no, pares avorrits, màgic, nen divertit, això també passa. A vegades hi ha contrastos, i pare avorrit i el nen diu, si el nen és normal, perquè són tan avorrits els pares. Sí. Jo també he de dir que jo he trobat una manera, jo ara sempre faig el mateix, l'aniversari de la meva filla i del meu fill, convido 10 nens,
1: és màgic, això,
4: 12 com a molt, 14 alguna vegada, al cinema. Hi ha uns packs i que inclou això, les crispetes, no sé què. Són dues hores que tot és allà.
1: A la Filmo? Aneu a la Filmo a veure...
4: Anem una mica més aviat a pel·lícules una mica més...
1: Tarkovsky.
4: Més comercial. No, tarden passar la pel·li de Minecraft o tarden passar el que toqui, això sí.
1: Està molt bé.
4: Però bueno, però pots...
0: Però ho trobo boníssima idea, això.
4: Estan dues hores allà, surts d'allà, els pares, i ha estat molt bé, i marxem.
3: Això ho hem fet al 4DX de Gran Via Filmax, que és com anar a PortAventura mentre veus una pel·li. Aquella cadira
0: això és més sofisticat,
3: Et tiren aigua, t'escalfen el...
1: Ah, passen moltes coses, no?
3: Passen moltes coses, els nens al·lucinen, Jurassic World, una d'aquestes, sis nens i la meva dona.
1: I tot ja perfecte, no?
3: I tot perfecte.
1: Jo no he arribat aquí encara, jo m'he menjat, he organitzat un primer assaunt en un local, ara vinc del parc, he d'aprendre de vosaltres, claríssimament, no? O sigui, tema cinema.
0: Heu d'innovar, no? Clar.
1: No, el xufat, la trilogia, el Padrino, els tens 9 hores
3: és tranquil·lets, millor, no? Perquè té un punt heroic, el pare que s'emporta a tots els amiguets aquest aniversari, si te lo emportes al càrting, aquesta persona és un heroi nacional, clarament. Sí. És molt complicat i el risc de que un dels nens s'estampi amb el cart contra un arbre o alguna cosa.
1: Sí,
3: sí. En canvi, al cinema, els nens allà, no és molt més controlat.
1: Com a molt es poden avorrir.
3: Clar.
0: La gran gesta i la gran ruïna és un Tibidabo. Jo em vaig emportar 12 al Tibidabo i vaig patir...
2: Això també, Anna, o sigui, no tens por res.
1: Però per què?
0: No ho sé, encara no m'ho estic preguntant.
4: Però era una penitència que feies per alguna cosa.
0: No ho sé, però va ser molt estressant. Ara s'ho van passar molt bé.
1: No, és que el següent és que l'any següent jo vas fer parapent. O sigui, vull dir que...
0: No, la següent va ser farem una cosa normal i mai més, això.
1: McDonald's.
4: No, però els nens són agraïts. Normalment s'ho passen bé. La meva dona va fer un any que feien ceràmica, la meva filla feien tots un taller de ceràmica o un taller d'estensil, això de... I estaven totes encantades. I jo pensava, bueno, això, a mi, si quan era nen jo pensava, em portes a fer ceràmica i t'hagués engegat. Doncs pues no.
1: No, perquè és diferent.
4: Sí,
1: clar,
4: els nens són molt agraïts.
2: Una cosa, jo aquestes festes no les he tingut en ma vida. O sigui, jo estic a l'impàs d'haver tingut festes infantils com a nena i no haver anat com a adulta a una festa infantil. I jo tenia... bocates de nocilla i ganchitos. No,
1: I ja està.
2: Ja està.
4: No, perquè els teus pares eren uns clàssics.
1: No, jo...
4: Molt bé.
2: Bueno, i perquè vivíem a un poble de 200 habitants.
4: Old school people.
1: Convidava a tot el poble, llavors.
2: No, més a les
1: perquè
2: amigues.
1: Perquè la meva, del gran de la setmana passada, eren ben bé 200. No 200, però eren 40.
2: No, a veure, convidaves a qui volies, però sí que sempre hi havia aquesta cosa de ai, però hauríem de convidar aquest perquè som amics dels pares.
1: Ara hi ha una necessitat com de no deixar que s'avorreixin en cap moment, no? Llavors, aquesta l'he fet oberta i tal, però l'anterior que va ser a casa sí que era, com vaig plantejar, com 6 o 7 jocs. O sigui, en plan, vaig plantejar un joc.
0: Gimcana i tot això.
1: Em sembla que el vaig explicar l'any passat aquí al balcó, que era fer pancartes de manis.
0: Ah, sí, m'encanta.
1: Van sortir unes coses patafísiques, volem macarrons amb maionesa, volem tal. I van fer les seves pancartes i vam fer la mani pel passadís. O sigui, els nens anaven com reivindicant mogudes.
4: També hi ha una cosa que és el trauma que crees quan el teu fill no el convida. De cop i volta dius, no m'han convidat a l'aniversari de la Martina. I diu, bueno, ja no passa res, perquè hi ha números clausos, jo què sé, no saps què dir.
0: Números clausos. I el nen plorant tota la nit, no sé què són els números clausos.
4: No, però és veritat que a vegades passa, vull dir que jo vaig convidar a no sé qui i no sé qui no m'ha convidat. I bueno, és que potser han fet una festa més reduïda. Clar, ja està com... El teu fill comença a entendre que les relacions van i venen.
1: Són asimètriques.
3: El FOMO.
1: FOMO infantil, que també existeix.
0: Trobo que esteu oblidant un tema important. Què passa amb els que som nascuts a la canícula de l'estiu? Allà, 25 de juliol, per exemple.
1: No, clar. Jo vinc...
0: Què passa, aleshores? És tremendo.
1: Avui tenia dos, insisteixo. Pues una, la de la nena, era per... un complet col·lectiu de 3 o 4 que feien anys després del calendari escolar.
0: Els nens ara els hi solucionen, però a mi no m'ho solucionaven. Jo no tenia festa.
2: Té un trauma.
4: Bueno, però estava bé, no?
0: No, home, no, la meva mare estava perfecta.
4: No estava de vacances, què més vols?
2: No és la primera vegada que ho treu al balcó, és reiterat.
0: Tu no podries portar...
1: Sempre hi ha el pitjor, Anna, per exemple, imagina't que ets del 29 de febrer, saps? Que celebres un any cada...
0: Zapatero, no? No, Pedro Sánchez, perdó. Quin lapsus, no?
1: Zapatero, eh? No pots parar de pensar en ell. No pots parar de pensar en ell. Amb el Zapatero, el son pare, saps on el portava? Al cinema, a veure a Bambi.
0: Heu portat algun tema més, no?
1: Sí, hem portat el que acabem de sentir en bucle. Una és aquesta.
0: Sí, i l'altra?
1: L'altra.

0: Ara ploro.
1: Va,
2: jo
1: va,
2: sí que
1: va,
2: ploro.
1: Va, va.
2: Ara.
3: Val, com sent Elsa de Frozen ara mateix?
2: Estava escoltant Frozen.
0: Jo sempre he estat Elsa.
1: Per què?
2: Ara, ara, ara. Ara, ara, power ara. Ballad.
3: Rompe, ara, rompe.
2: Rompelo. Voy con todo. Ara.
0: Let it go!
2: Eh? Voladura de ganchitos. Eh? Nocilla per terra.
1: Això seria un altre capítol, les músiques que sonen.
0: No, no.
1: Les...
0: Però
2: és curiós, jo pensava, de la mateixa manera que vaig dir aquí, en aquesta taula, que la gastronomia argentina em semblava com una mena d'extensió al menú infantil de tot un país, tot sí, i que recordo. A mi m'agrada molt menjar en argentí.
1: Després ho vas arreglar.
2: Després, no, jo soc molt fan, igualment. Però em sembla que és l'única data en la que realment parlen de John Williams, de l'Oscar, no sé què tal. En realitat, a la infantesa és l'únic moment on escoltes tota l'estona banda sonora.
1: És veritat.
4: Si bueno, fixeu. Però també Baby Shark, eh?
2: Baby Shark, també.
1: Ah, ja,
4: vull dir que
1: Shark.
4: Ja, també càstigs, eh?
1: Mira,
3: l'última. I Detalles, també sona molt.
1: Detalles, ah, aquesta també l'heu portat. Clar.
2: Olivia.
1: Olivia.
3: És la seva preferida sempre dels nens petits.
2: No, no, es posen bojos, eh? Sí. I aquí en aquesta casa es va fer una versió en comptes d'Olivia Rafinha,
3: sí,
2: que en els cumples de la meva escola sempre sona.
1: Ah, Otero, és que hem d'acabar. Passeu un bon cap de setmana.
4: Igualment.
1: Claudio, Laura.
2: Claudio, et mors de ganar de venir a una d'aquestes festes, Claudio.
1: T'acompanyarem un dia.
2: Tens fumo.
1: És moltíssima la capibara, eh? Apa, adéu, ens posem amb la panadilla.